0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya.
4: Bon dia, diumenge 28 de juny. Núria Saró, quin temps farà avui?
5: L'últim diumenge del mes de juny s'acomiada amb calor intensa. Hola, molt bon dia. La jornada comença ja amb temperatures altes. De fet, els termòmetres marquen 21 graus a Girona, 22 a Lleida, 25 a Tarragona i 28 a Barcelona. I un cop més, les màximes seran de canícula. El dia comença tranquil, però atenció a migdia, que tindrem ja ruixats i tempestes que podran ser fortes al Pirineu, especialment a Lleida, i també a Ponent hi haurà ruixats, inclús ratxes fortes de vent. Avui les màximes es podran enfilar fins als 31 graus a Tarragona, 33 previstos a Barcelona, 37 a Lleida i 38 a Girona.
4: Repassem ara l'actualitat informativa. El Partit Popular de Catalunya ha renovat Alejandro Fernández com a líder de la formació en un congrés on han deixat enrere les desavinences internes.
6: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca.
4: Feia 8 anys que la branca catalana de la formació no celebrava cap congrés. Els dirigents populars també han demanat passar pàgina del procés Pau Puig.
7: Fernández ha situat com a objectiu liderar l'arribada dels populars a la Moncloa. Durant el congrés s'ha aprovat una ponència política que endureix posicions en qüestions com la immigració o la seguretat i esquiva parlar de possibles acords amb Junts. Tot i aquesta absència explícita d'entesa, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat passar pàgina del procés.
8: Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página. No vamos a olvidar lo que hemos aprendido, la lección que hemos aprendido y que no estamos dispuestos a repetir.
7: El fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, serà el número 2 dels populars a Catalunya.
4: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha fet una crida a integrar la immigració que arriba a Catalunya. Així ho ha expressat durant l'acte d'homenatge que li ha organitzat la Joventut Nacional de Catalunya, vinculada Junts, a Planoles.
7: L'expresident Pujol no ha intervingut a l'acte, però una de les responsables, Carlota Montfort, ha llegit un escrit de l'expresident.
9: Hem parlat de drets de Catalunya, però jo avui voldria parlar dels deures dels catalans, de les nostres responsabilitats, del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar.
7: La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, i a l'antiga Convergència, com l'exconsellera Irene Rigau. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol, però no s'ha fet esment al judici de la seva família pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs a causa del seu deteriorament mental.
4: I unes 2.000 persones han omplert els carrers del centre de Barcelona en la tradicional marxa que les entitats LGTBI organitzen cada any.
10: És una festa!
4: Enguany, la principal reivindicació han estat els drets més enllà del matrimoni, Laia Massaguer.
11: La marxa ha començat a plaça Universitat i ha acabat a plaça Sant Jaume, passant per Via Laietana, on el col·lectiu Crida ha penjat una pancarta d'un edifici que deia «La revolució és trans». Els organitzadors reivindiquen l'orgull combatiu.
12: El que ens fa mal és que hi hagi empresaris que en nom dels diners diguin que representen tot el col·lectiu.
11: Una manifestació preludi de la 50a Diada per l'Alliberament Sexual i de Gènere que se celebra avui.
4: 6 minuts i seran les 9 del matí. Un jutjat de Manresa ha enviat a presó provisional una dona de 41 anys acusada de matar el seu marit el mes de febrer. El presumpte crim va passar fa 5 mesos, però els Mossos la van detenir dijous, després de mesos d'investigació.
11: La víctima tenia 46 anys i va morir a Manresa al febrer. L'autòpsia i les proves que la policia catalana han anat recollint han estat claus per relacionar-la amb el crim després que inicialment no es pogués determinar com havia mort la víctima. Els Mossos la van detenir dijous a Sant Salvador de Guardiola, a 10 quilòmetres de la capital del Bages. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona ja ha ingressat a presó.
4: I dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bonpastor, a Barcelona, després d'una baralla. Una d'elles està en estat greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos van ser evacuats ahir la tarda a l'Hospital Vall d'Hebron. La principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta d'un conflicte entre particulars i un ampli dispositiu policial continua treballant a la zona per intentar localitzar l'autor dels diversos trets que hauria fugit a peu. A més, a les darreres hores també hi ha hagut dos ofegaments. D'una banda, una dona de 80 anys ha mort mentre es banyava a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Diversos banyistes la van treure de l'aigua inconscient. I una altra dona, també de 80 anys, està en estat crític després d'ofegar-se a la platja de Palamós. La dona ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. Ja són 5 les persones mortes a la platja des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El tipus de part, si és vaginal o una cesària, té efectes a curt i llarg termini sobre la salut del nounat. Per començar, determina la composició del microbioma del nen, el conjunt de microorganismes que viuen als seus petits intestins i que li donaran més o menys protecció davant de les infeccions. Aquesta és una de les novetats que s'han presentat en el Congrés Internacional que l'IRCICAIS ha organitzat aquesta setmana a Barcelona. Susana Ruiz.
13: La manera com la criatura arriba al món determina quins bacteris colonitzen el seu organisme. Mari Carmen Collado és la investigadora que ha liderat aquest estudi.
14: En un parto por vía vaginal, el bebé adquiere las bacterias de la madre, del tracto gastrointestinal, del tracto vaginal, entonces existe una mayor transferencia de microorganismos maternos, mientras que en la cesárea este proceso se encuentra limitado porque ese bebé cuando nace está expuesto a la microbiota del ambiente y hay una reducción en esa microbiota, sostiene a la microbiota materna.
13: Posteriorment, la lactància materna acabarà de modular la composició del microbioma del nadó. Aquests factors també influeixen en el conjunt de gens implicats en la resistència als antibiòtics. L'estudi indica que la llet de la mare afavoreix una menor resistència.
4: I preocupació als ajuntaments i també a la patronal de les escoles bressol privades davant la intenció del govern de reduir dràsticament la ràtio alumne-professor a l'etapa del 0-3. Tothom coincideix que pedagògicament és la decisió correcta, però alerten que sense una injecció molt important de recursos, això pot suposar la desaparició de milers de places. Soledat Domínguez.
11: El Ministeri d'Educació, atenent les reivindicacions de les educadores, proposa que cadascuna atengui un màxim de 4 lactants i entre 6 i 8 infants si parlem de criatures d'un o dos anys. Una mesura que diuen des de Comissions Obreres milloraria molt l'atenció que reben els menors. És Cristina Brotos, responsable de negociació col·lectiva del sindicat.
15: Podrem incrementar la capacitat d'observació i poder detectar les necessitats educatives de manera precoç, que és molt, molt important.
11: Des de la patronal de les escoles privades denuncien que moltes es veurien abocades al tancament i des del món municipal alerten que no es pot plantejar una reducció així sense transferir més recursos als ajuntaments.
4: I 7.000 aspirants comencen d'aquí uns minuts els exàmens d'oposició a la Generalitat de Catalunya. Les proves es fan a diferents ciutats de Catalunya per places en escala superior, de gestió administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i també a l'agrupació professional de personal subaltern. 9.000 persones ja van fer les proves ahir, que van començar amb retard.
16: Hi ha hagut una incidència que ha fet que comencéssim l'examen una hora i mitja ben bé més tard, i tampoc ha ajudat això als nervis.
4: Declaracions de la Mireia, una de les aspirants. Els exàmens van començar amb demora perquè en alguns punts van arribar tard als centres. UNICEF ha posat en marxa una campanya per recaptar fons pels infants afectats pels terratrèmols de Veneçuela. L'ONG ja ha fet un primer enviament amb recursos i equips pel subministre d'aigua potable, higiene i atenció d'emergència sanitària. Els donatius, diu la ONG, es poden fer a través del seu web o per transferència bancària. I dels esports, Xavi Saizó, avui és dia de Gran Premi.
17: Diumenge de motor. D'una banda, el Gran Premi dels Països Baixos de motos. Ahir, victòria de Raúl Fernández a la prova sprint. Marc Márquez finalment va ser sisè. Aquest matí, les curses. Així està el Mundial de MotoGP. Besecchi, 186 punts. Jorge Martín, 177. Quart, Marc Márquez, 144. També Fórmula 1, Gran Premi d'Àustria. Ahir, la pole position per George Russell. Avui, a les 3, la cursa.
4: Gràcies, Xavi. Veurem com els hi va a MotoGP als pilots catalans. Amb aquesta informació esportiva, nosaltres arribem a les 9 en punt del matí. Que tinguin un bon diumenge.

0: Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. UNICEF calcula que 680.000 niños necesitan ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos del pasado jueves. Los hospitales de las zonas afectadas y más de 400 escuelas han sufrido graves daños. Para tratar de aliviar la grave crisis humanitaria, países de todo el mundo envían paquetes de ayuda a Venezuela, entre ellos España. Nos vamos a ir a Leganés, al polideportivo, donde se centraliza toda la ayuda recogida en Madrid. Allí está María Rivas. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Adrián. Cientos de voluntarios llevan toda la mañana al sol descargando el material que llegan furgonetas desde los diferentes puntos de acopio habilitados en Madrid. Los organizadores están desbordados por la solidaridad e insisten en que hasta nuevo aviso los particulares no traigan más material.
2: Agradecer infinitamente a todos los que se han abocado a la situación tan especial y triste que está viviendo mi país hoy.
1: Y bueno, aquí estamos terminando de recoger todo, esperamos el envío en los próximos días. La prioridad siguen siendo las medicinas y los alimentos no perecederos, especialmente para los bebés y los niños, que son uno de los grupos más afectados por el terremoto. Desde aquí, en Leganés, esperan que toda esta ayuda llegue lo antes posible a Venezuela.
0: El ministro Óscar López responde a quienes desde fuera del PSOE, pero también desde dentro, como García Page, piden elecciones. Critica al líder de los socialistas madrileños que quienes piden votar ya son quienes querían que gobernara a Rajoy en 2016 y aseguran que van a seguir gobernando y que quieren hacerlo después de 2027.
3: Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción. Que este partido, que su militancia, ha decidido gobernar. Y que vamos a seguir gobernando, pero no solamente hasta 2027, no, más allá.
0: Este domingo se celebra el Día del Orgullo LGTBI en un momento en que el apoyo social a la diversidad se desvanece, según un estudio de Llorente y Cuenca. Además, los discursos de odio en redes sociales crecen casi un 40% y la inteligencia artificial potencia los perfiles heterosexuales. Mariola Lourido.
4: Hay una retirada silenciosa y progresiva del apoyo público al colectivo LGTBIQ+. El interés por la diversidad ha caído en redes sociales a la mitad en 2 años. La cobertura mediática ha descendido un 10%. Las empresas con políticas de inclusión son un tercio menos, el discurso de odio en X se ha disparado al 38%, 3 de cada 5 mensajes son ataques y la inteligencia artificial ya está recogiendo este repliegue al ver Medrán.
5: El orgullo corre el riesgo de quedarse solo en junio. La pregunta es, si el apoyo se retira, ¿qué relato ocupará ese espacio? Y la respuesta es preocupante. El miedo gana terreno a la libertad.
4: Es la radiografía del estudio Rainbow Ghosting, que ha analizado 15 millones de noticias y 200 millones de mensajes en 12 países, entre ellos España.
0: En Barcelona, 2 personas han muerto en un choque entre 2 coches en un cruce provocado por un conductor temerario que huía de los Mossos. Radio Barcelona, Martí Oliver.
6: Al conductor le han echado del parking con su vehículo porque han visto una actitud extraña en él, y cuando los Mossos le han avistado, se ha echado la fuga y se ha iniciado una persecución a gran velocidad. El vehículo huido ha acabado chocando contra otro turismo que estaba detenido en un semáforo y los 2 conductores han muerto y 1 ocupante ha quedado herido. El lugar de los hechos se ha llenado de ambulancias, policía y bomberos que han tenido que rescatar a los 3 implicados de dentro de los turismos, y además hay distintas motocicletas y vehículos que han quedado totalmente destrozados por el accidente. La Guardia Urbana ha abierto una investigación para aclarar las causas del siniestro.
0: Y nos quedan los deportes, nos vamos al Mundial.
7: Mundial 2026, Cadena Ser.
0: Con Héctor González, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. La selección española se verá las caras el próximo jueves contra Austria por un puesto en los octavos de final del Mundial. Última hora desde la concentración de España en Chattanooga. Allí 6 horas menos. Javier Herráez, muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenos días. Se confirmó ayer, afortunadamente, que Jeremy Pino no tiene rota la clavícula, que es un esguince. Respiró el futbolista del Crystal Palace, del extremo, que podría tener minutos a partir de cuartos de final. Hay que reseñar que sí se confirmó la lesión de Nico Williams, año horrible, la lesión muscular que casi casi, salvo milagro a última hora, le deja fuera de este Mundial, y vamos a ver cómo evoluciona Víctor Muñoz. Si España sigue avanzando podría tener minutos, pero le faltan todavía 10 o 12 días al futbolista, que va a ser ya de libre. Pues la selección española goza hoy de día libre pensando en ese partido, en la primera eliminatoria de esta Copa del Mundo.
8: Gracias, Javi. El jueves en Los Ángeles es España-Austria dentro de una ronda de 16avos que empieza hoy con un único partido, el que enfrenta a Sudáfrica y Canadá. Jus Flaquer, hola.
10: Buenos días, partido histórico, el primero de 16avos de final que juegan esta noche Sudáfrica y Canadá en Los Ángeles. Para ambas selecciones será el primer partido de eliminatorias de Mundial que jugarán en su historia. Los canadienses perdieron la localía al caer en la segunda plaza de su grupo, mientras los sudafricanos lograron el pase tras sorprender a Corea en la última jornada de la primera fase. Sudáfrica y Canadá serán teloneros de la gran jornada del lunes, cuando entrarán en eliminatorias algunas de las favoritas. Brasil, pentacampeona, se medirá a Japón en Houston, Alemania. Lo hará Paraguay en Boston y finalmente Países Bajos jugará ante Marruecos, semifinalista en el pasado mundial.
8: Desde las 8 de la tarde, con todo el equipo de enviados especiales a Estados Unidos, Carrusel Mundial en la SER.
7: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: Es todo. Se quedan con la programación local y regional de la SER. Más noticias a las 2, la 1 en Canarias, y en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
11: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A la Cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
12: Què tal? Molt bon diumenge. Bon diumenge, Ferran Basaganyes.
13: Molt bon diumenge, com estàs?
12: Això fa molta il·lusió, no?
13: Home.
12: Saludar-te així.
13: Sol ante el peligro, eh?
12: Bueno, Maxi, no et trobo a faltar, eh? Ho diré cada programa, em sembla. Però, tu què? Sant Joan a Menorca? Una mica de por dels cavalls o no?
13: Una mica de por dels cavalls, t'he de dir. A més, hi era una cosa que no volia anar-hi, perquè era com, rotllo, ja hi ha molta gent que va a una festa que tothom s'estima molt, però mira, aquesta vegada em va convidar algú d'allà.
12: I vas anar amb locals.
13: Vaig anar amb locals, sí, Iris des d'aquí un petonet, i això, i molt guai, la veritat. És una festa molt bonica.
12: Molt.
13: Però és d'aquelles que convé no parlar-ne gaire perquè segueixi sent bonica durant un temps, és el que et vull dir.
12: Doncs canviem de tema, no?
13: Canviem de tema.
12: Nervis pel grec?
13: Home, i tant. Sí, sí, després me'n deixaràs parlar una mica.
12: Després en parlarem. I avui tenim l'equip d'una de les obres, que de fet forma part de la programació del grec. Jaume Vinyes, dramaturg i actor, com estàs?
14: Hola, molt bé. Bona tarda.
12: I dos dels intèrprets, Cristina Arenas i Oriol Ruiz, què tal, com esteu?
15: Hola, molt bé.
12: Tal? Us ha tocat una mica un Sant Joan d'assajos a vosaltres.
14: Efectivament, sí. De fet, vam assajar el 20... Dos?
15: El dia 22, el 22 i el 24.
14: Ah, exacte, el 23 vam tenir festa, però el 24 vam arribar amb una cara.
12: Anava a dir, el ressaques, entenc...
14: Una mica de tot, jo crec. Una mica de tot.
15: I vam mirar d'equilibrar-ho, però exacte, de gaudir sense passar-se.
16: Vam parar el 23, que de cop teníem el cap bastant actiu, però era, ostres, ara que sí, hem de parar, i sí. Va anar bé per carregar una mica per aquesta setmana, que ha sigut...
12: Bastant intensa, no?, perquè acabeu d'estrenar l'Albada al Teatre de la Biblioteca, un text, Jaume, que vas presentar ara fa 10 anys. Havia de reposar? O sigui...
14: Sí, el vaig escriure fa 10 anys, i amb l'Oriol, que li vaig presentar el 2019, i molt engrescat va dir, hòstia, això ho hem de fer, l'hem cuinat a foc lent, diguéssim. I al llarg d'aquests anys hem anat tenint converses per imaginar-ho, etc. I al final ha arribat en el moment... Jo crec que tocava, no? I penses i dius, ostres, 50 anys de la mort de Franco, a l'aniversari dels 50 anys del grec, 90 anys de l'inici de la guerra, no? De sobte s'han conjurat els astres i el text es pot mostrar, jo crec que en un dels moments més ideals que podia passar.
12: I què et va fer escriure sobre l'herència de la Guerra Civil?
14: Jo amb una situació familiar fa 10 anys una mica sacsejada, vam començar a fer molts dinars i sopars familiars amb tiets, amb tietes, etc, que sempre hem estat molt ben avinguts, però de sobte vam començar els tiets a dir moltes veritats, moltes coses que sempre doncs, jo no havia escoltat i tal, i en un moment on jo i la meva germana ja érem adults, doncs van començar com molt lliurement a explicar certes coses, i clar, jo vaig flipar. Aleshores, la meva germana va dir una cosa que se'm va quedar molt, que em va dir, tu te n'has adonat que les dones de la nostra família han patit moltíssim, en especial les dues iaies, diu que tota la vida han patit. Jo no les vaig conèixer, aleshores, jo com a tercera generació no vaig aconseguir tenir aquestes converses tan maques amb els avis que molta gent de la nostra generació sí que han tingut.
12: I... Et van quedar tot de preguntes pendents.
14: Clar. A la que van començar a estirar el fil vaig dir, ostres, però com ho van viure? Com pot ser? Com, quina ràbia no haver-los pogut preguntar això, no? I aleshores, arrel d'això, i de la que la meva germana insistís, uah, és que han patit molt les iaies, vaig voler fer una obra homenatge a dos personatges femenins adults i finalment, amb la protagonista, que és l'Alba, doncs completar aquest triangle amb tercera generació i primera generació, diguéssim.
12: Ara parlarem de tot plegat. L'obra és dirigida per Oriol Brogi, sou 11 intèrprets i la protagonista, l'Alba, és una estudiant que comença a indagar sobre el seu passat. Onze intèrprets, però veiem una quarantena de personatges, ben bé. Oriol, Cristina, quants assajos heu dedicat a entendre tal croquis de l'obra? O sigui, teníeu una pissarra directament per anar apuntant?
15: Sí. O sigui, primer vam cadascú s'ho va llegir, tothom va pensar que ho havia entès. Jo, per exemple, vaig pensar, sí, ja ho he anat seguint. I quan vaig arribar al primer dia d'assaig, de cop dic, això no ho havia entès, allò tampoc. Bueno, llavors hi havia qui es portava el seu arbre genealògic, ens ho anàvem copiant com a classe, això no ho havia pillat. I vam acabar, al fons de la sala d'assaig hi havia una paret com de pissarra, i vam fer tot l'arbre genealògic apuntant, tal, i alhora com de... Vam fer una foto i de no pengem l'història, que si no fem spoiler a la gent. Tot i que tampoc sé, perquè si ho veus i prou, no sé fins a quin punt...
12: Pots entendre.
15: Te'n recordes, sí, exacte, quan veus l'obra, no?
12: I, Oriol, teníeu un pot de les penyores?
16: Vam acabar implementant el pot de la penyora, perquè també hi havia aquest moment que diu la Cris, sí, ara ja ho hem entès, hi ha cap mena de dubte, aquest és el pare d'aquesta persona i tal, i tot i així hi havia moments que deies, no, perdona, però és que van sortir bessons i què va passar amb aquest bessó? Vull dir que hi ha un punt de pèrdua que la primera lectura ja te n'adones, no?, de que serà una cosa sofisticada a nivell de família, però sí, va ser divertit perquè ho anàvem descobrint junts.
14: És molt bonic amb el teatre, no?, perquè el teatre, en veritat, està fet per ser vist, no per ser llegit, no?, com a tal. Aleshores, realment, amb les lectures, jo crec que l'obra costa com més d'entendre que quan la veus aixecada, no?, i amb tot el procés que nosaltres intentem, o a l'Oriol amb el dispositiu escènic, d'aconseguir que el viatge de l'espectador doncs tingui una recepció super... com una gran pel·lícula, no?, amb aquestes grans cronologies que es van creuant, o aquest gran trencaclosques amb aquell llenguatge audiovisual fet amb flashbacks, amb forward, etcètera, no?
12: Molt thriller,
14: eh? Sí, que al final doncs acaba com encaixant, però és veritat que amb la lectura de sobte has de tirar enrere, és com la colmena, no?, que tu has d'anar tirant enrere per veure cap on vas i quin personatge era aquest, no?
12: Va, a l'entreacte fa molt riure perquè la gent s'ho va explicant de no, perquè aquí no ho has entès i és allò altre i vas sentint tot, ah, amigo, saps? Bueno, no sé si, clar, escriure-ho encara... Tu t'hi t'havies tancat el cap, o sigui que no...
14: Sí, és molt xulo, i és curiós això del primer acte, perquè, clar, el primer acte genera totes les preguntes i el segon acte tanca una mica, doncs, totes les preguntes, no?, amb girs, doncs, amb bastants girs de guió, també, és veritat, no?, bastant sorpresius, pel que veiem, no?, amb les reaccions del públic. I jo vaig tenir una sort d'aquestes que passa de vegades, que com una connexió amb alguna cosa que no podia ni dormir, no? Vull dir, tenia la història dins i necessitava treure-la, i va ser un procés molt, molt xulo, molt solitari, com és la majoria de les escriptures, però molt, molt bonic. I jo anava plorant quan de sobte un personatge doncs li passaven X coses, o quan de sobte tal, i jo he plorat molt escrivint l'Albada.
12: Els assajos s'ha plorat, també?
16: És que després hi penses i hi ha personatges que realment tenen un dolor molt, molt potent, no? I penses en la Maruja, no? O també la Natàlia.
14: Que porten aquest silenci durant tot el segle XX, no?
15: Doncs... Sí, jo un dia me'n vaig adonar que vaig pensar, ostres, et passes tota l'obra plorant. Com no vas fent i t'ho vas construint i no ho penses en aquests termes, només et poses a la pell d'allò que has de representar i de cop vaig dir, ostres, és que cada escena... Perquè a més hi ha alguna cosa interessant actualment que... Com que són flaixos, no? Hi ha la història de l'Alba i llavors pel mig tots aquests flaixos. Llavors entres, fas el que has de fer i surts. I cada entrada és com... No sé com dir-ho, com el 100%, no? Entro i... És que no vull fer cap spoiler. Entro, passa aquesta barbaritat, surto. Passa una altra barbaritat... Llavors sí que te n'adones que hem plorat molt, però no era tan conscient quan...
14: Interpretativament és com molt gimnàstic, no? És entrar i sortir de 0 a 1000, diguéssim, en molts quadres, i de vegades acabes, surts d'una escena i al cap de 2 minuts has d'entrar amb un altre personatge, amb una altra realitat.
15: Surts plorant com
14: una
15: Madalena
14: que
12: has de canviar.
15: Perfecte.
12: Bueno, i tot bé perquè l'Alba comença a estirar aquest fil de la seva família, de la història, però no li és fàcil anar encaixant les peces perquè es troba una generació, que és el que dieu vosaltres, que no s'atrevia a parlar, no? Aquest silenci constant.
14: Efectivament, i a tot això, després també es troba amb les barreres de la burocràcia, no?, d'un país que malgrat ha predicat que sí, que s'ha de recordar, doncs no posa les eines. Les fosses comuns, el mapa de fosses comuns encara està doncs com per veure, no? Vull dir que hi ha com moltes coses d'aquestes que és molt complicat, no? Des del que seria la subjectivitat dels personatges fins a la objectivitat del macroobjectiu d'aquest país, no?, de com la societat ho ha anat com viatjant o vehiculant, etc. Però clar, després de 40 anys en una societat tan silenciada, dius, és que clar, hi ha una frase a l'obra que crec que dic algú com que la gent deia, bueno, vayamos aguantando, no? I aleshores, clar, això queda molt frapat. Mm.
12: De fet, bueno, vam tenir aquí a l'Antònia Jaume i a la Magda Puyó amb La meitat de l'ànima, que la van fer, que també parlava de memòria històrica, i deien que això, que aquest oblit, no, ha estat la manera d'explicar-nos la història molt perversament. I com ho canviem, això?
14: Ostres.
12: Què hem de fer?
15: Bueno, hi ha una frase que diu l'Alba, no? Que diu William Shakespeare, diu la resta o el repòs és silenci, i això s'ha d'acabar, i a partir d'ara, no? Hem de trencar aquest silenci, hem d'explicar aquestes històries, i penso que el que ha fet en Jaume amb aquesta obra i seguir-ho fent, doncs mira, sí, també, no? La Magda, aquesta altra... Vull dir, com justament és això, agafar el micro que et dona l'escenari i parlar d'aquestes històries, no? Que, per exemple, l'Oriol parla molt de que ell fins ara ha fet molt Muhabat i de cop li va interessar molt fer això perquè estem parlant de guerres, que està molt interessant també, parlar-ne, però com que no és la nostra història i que també és potent, interessant agafar les regnes i dir... expliquem la nostra història, no? Perquè no la sabem, perquè ens
12: no
15: fa por equivocar-nos, perquè no l'hem viscut. Bueno, doncs equivoquem-nos, però fem-ho, no? Crec que és la manera de trencar amb això.
12: I preguntant, no?
15: Vull dir, exactament.
12: Vosaltres heu fet aquest exercici, o fins i tot els assajos, perquè sou moltes generacions allà juntes, n'heu parlat? I hi havia diferents punts, Oriol?
16: Sí, cadascú coneixia una mica la història de la seva família i recuperant això del silenci, és veritat que hi penses i a casa meva... A vegades l'àvia explica algunes coses i després la meva mare diu, sí, el de tal família, i a mi àvia no li agrada, no?, que s'assenyalin d'aquestes coses amb les famílies, perquè sí que és veritat que encara hi ha una mica de tabús per les generacions que després han hagut d'absorbir una part de l'herència que no en són responsables directes, no? I aleshores tots compartíem una mica doncs, aquestes històries de cadascú, de Salrà, de Mollet, d'aquí i d'allà, que dius, és que al final cada poble ha viscut la seva pròpia... guerra, no? Vull dir que... Sí, sí.
14: Jo crec que una de les grans claus és la cultura i l'educació, perquè l'educació és cultura, no? Aleshores, jo crec que amb els mitjans artístics, amb les pintures, amb les exposicions, amb la fotografia, aconseguir mantenir viu aquest llegat de la memòria o aquesta lluita contra la desmemòria és superbàsic i superpoderós a la vegada, no? Aleshores, de vegades, ara penso, per exemple, amb la novel·la de Pàtria, no?, que també se'n va fer una sèrie, ostres, vull dir, t'agradés més o menys posar el conflicte de tot el viatge d'ETA sobre la taula des d'aquest punt de vista d'aquestes famílies, de sobte jo crec que potser per algunes persones va ser sanador o va ser reparador poder-ne parlar obertament. No?
12: Aquest repàs, no?, una obra que ens porta per tota la història del país, incloent les milícies antifeixistes.

0: Cristina, qui són los poetas?
1: Doncs mira, los poetas és una milícia, un grup de milicians republicans que quan comença l'obra, a mi em sembla molt bonic que, perquè jo això no ho sabia, veus, ha sigut un descobriment, que eren com quatre matats pobres, que clar, no, de cop és com anem a fer la guerra, però com es fa, no tenim fusells, no tenim res, no? Al principi practiquen amb uns pals, bueno, que són una mica uns cutres, no? I llavors arriben els fusells, és com... Hi ha algo bonic perquè alhora és com una mena d'oda a la guerra, no? Van arribar els fusells i que guai, que tal, que si t'abstreus gaire dius, ostres,
2: això és molt magre, sí.
1: Complicat, no? I una mica ja es veu que perdran. I res, bueno, són uns milicians republicans que
0: aguanten com poden,
1: que aguanten,
0: no?
1: Com poden i que acaben, doncs, com talment va acabar.
2: I és fort perquè l'esperit inicial de la guerra del bàndol d'esquerres era, ostres, nosaltres som moltíssims, aquesta guerra... Es deia molt això, no?, que la guanyarem en 4 dies, perquè això, home, això tal, la campanya de Bayo de Mallorca, la gent s'anava a prendre el sol a Mallorca, vull dir que tot va ser com una mica fotut, no? I clar, les grans promeses de Rússia, canviarien avions, canviarien fusells, que van enviar fusells, i que, per exemple, a la pel·lícula Tierra y Libertad es veu com els explotaven els fusells i les metralles se'ls clavaven a l'ombro, clar, era tot molt, molt, molt desastrós. I en aquest cas, aquests poetes són un grup de milicians que, malgrat el 37, si no m'equivoco, es van desmantellar les milícies, a les milicianes se les va obligar a abandonar la guerra, perquè el bàndol feixista feia servir com a propaganda fotos de les milicianes mortes per dir mireu el que els republicans estan fent a les dones, mireu tot això. Llavors el bàndol republicà les va desmantellar i a les dones se les va obligar a fer feines administratives. En teoria, la veritat és aquesta, però també he parlat amb molts historiadors i m'han dit...
0: Perquè bueno, déu-n'hi-do aquesta documentació que
2: sí, sé, eh? Sí, sí, sí. A mi sempre m'ha apassionat molt i aprofito per dir que vaig tenir la sort de tenir un gran professor a quart d'ESO i un gran professor a segon de batxillerat d'història, el Jordi Nomen i el Jaume García, que em van fer vibrar la història com... el Merlí de la sèrie fabricant la filosofia, aquí... els peripatètics, diguéssim. No?
0: I aquí encarnat per Ramon Vila.
2: Efectivament, i aquí encarnat per el Ramon. I aleshores, molts historiadors m'han dit, a veure, en teoria no hi havia dones a la batalla de l'Ebre, vale, però ningú va impedir que una dona agafés un fusell i anés a lluitar. En principi no quedaven milícies, però ningú diu que no hi hagués un grup que seguís com lluitant com los últimos de Filipines, no? I aleshores aquí és on entra una mica... Per això m'agrada molt dir que l'Albada no és teatre documental, és una ficció que veu de la documentació del segle XX, però aleshores aquests poetes acaben l'any 39 a Collserola, a punt de la caiguda de Barcelona, el gener, que estan que no tenen res, que no tenen ni aigua, diguéssim, però ells, el sentiment de llibertat els fa portar fins al límit, no?
0: I és dramatiquíssim, però és veritat que també hi ha moltes coses d'humor, no? Hi ha en Gonzo, que la gent es peta de riure amb en Gonzo, Uri. Qui és en Gonzo? Es veu que a Camprodon estan molt locos, no?
3: És un altre malaurat, també, d'aquests que comentàvem, d'aquests milicians pobres desgraciats que fan el que poden, i és un nano jove que arriba de Sevilla i s'enamora de la Montserrat i se'n van a Camprodon i té aquesta història que també acaba amb un tràgic final, perquè és delatat per la família de l'Estanc, i el venen a buscar, però és una persona que dona també una mica d'inconsciència en aquesta història que també, mirat amb la mirada d'avui, doncs s'entén, no?, que hi hagués també aquesta valentia perquè pobres, doncs, es tiraven abocats a un final tràgic, no?, amb una empenta que entens en personatges que potser són una mica més irascibles, menys reflexius, com és el cas d'aquest Gonzo, no?, que...
2: I a més el Gonzo és molt bonic perquè ell és andalús i de sobte també durant la guerra la gent de tota Espanya que les va mobilitzar a on li tocaven, els fronts que li tocava i tal, no? Aleshores aquesta gran barreja complementada finalment també amb un personatge que és el Chambly, que ve de les brigades internacionals, que ve d'Irlanda i tal, era per entendre que el mapa, les xinxetes del mapa, quedaven molt difoses i el d'on era la persona no acabava d'importar perquè... s'acabaven com col·locant per tot arreu. El professor, el monòleg inicial, diu és que hi va haver gent de dretes que estava fent el servei militar en aquell moment i que va haver d'agafar les armes amb el bàndol d'esquerres i gent feixista que... Pues, o gent d'esquerres que estava vivint a Toledo o a Extremadura, que de sobte es va haver d'alçar perquè se'ls va obligar a fer-ho amb el bàndol sublevat, no? Aleshores, també buscar aquesta línia en el que... En el que el professor ho diu, no? Diu és que després d'una guerra guanyada, el més trist és una guerra... Perdó, després d'una guerra perduda, el més trist és una guerra guanyada, no? i que de sobte hi havia molta gent que no era culpable, sinó que se la va empènyer a fer actes de culpabilitat. No?
0: També hi ha personatges que potser algú reconeixerà,

0: i en el fusell dur. I anem acabant, que bueno, se celebren 25 anys de la Perla 29. En tant temps han acumulat moltíssim vestuari, atrezzo... La majoria de coses que porteu són reciclades d'altres produccions. I us heu parat a pensar de dir qui haurà portat aquestes espardenyes, qui haurà portat abans aquesta faldilla.
1: Que... La part divertida és que sovint es veu.
2: Sí. Encara ah, sí, ha... ho posa ja l'etiqueta.
0: I qui us heu trobat? Quins noms heu...
1: Una mica...
2: Mira, la Clara Mir porta una samarreta de la Clara Segura Incendis. Oh. I l'altre dia ens vam emocionar perquè ja estic com...
0: De Clara, Clara.
2: De Clara, Clara.
3: Jo porto una Imperi del Julio, em sembla. I després hi ha la jaqueteta petitona del Guillermo, també era d'Antígona.
2: Jo durant, ara no la porto, però durant tots els assajos duia una rebequeta que posava Marcia Cisteró.
0: Oh!
2: Sí. Fa
0: són amulets una mica, també.
2: Sí.
0: I també porteu moltes coses dels Jocs Olímpics perquè tot acaba, no? El 92. Una mica de nostàlgia, d'enveja de no haver-los viscut?
3: O de no recordar-los. Jo tenia 4 anys, clar, per exemple, i tinc petits flaixos i sí que recordo una eufòria, un somriure a la cara de tothom.
2: Jo tenia 3 anys i no recordo res més que el Kobe, perquè clar, com que era un nino, no és com fent... Sí, això sí que ho recordo, però res més.
1: I l'altre dia el Joan ens va portar, el dia de l'estrena, ens va regalar uns llapissos originals d'una empresa que encara aguanta tirant de la memòria dels Jocs Olímpics. I eren originals per desempaquetar.
0: Peces de col·leccionista,
2: peces de col·leccionista.
0: El meu pare comprava tot el que trobava de cop, en una temporada. Mira.
3: Sí, és maco que la peça acabi com el 92, que va ser el moment de l'explosió de Barcelona, obertura al món, i que passi, doncs, ara que estem escoltant el Lluís Llach, d'aquesta també explosió de vida que va tenir els anys finals dels 60, no? Abans del gran moment de la transició.
0: Moltíssimes gràcies per venir. Oriol Ruiz, Cristina Arenas, Jaume Vinyes. Tindreu l'Albà del Teatre de la Biblioteca fins al 30 de juliol. Gràcies i bueno, ens tornem a veure aviat.
3: Moltes gràcies.

0: Armes de Ganyes, Mixtape.
1: Què tal?
0: Bé.
1: Mira, vaig a tirar-me una mica el rotllo. Ara que parlem de l'obra L'Albada, el Lexicon, que estarà al Teatre Lliure, no sé si de Gràcia o de Montjuïc, diria que de Gràcia, que és del Conde de Torrefiel, farà temporada. Hi ha un moment on també com reivindiquen bastant com aquesta memòria o aquesta desmemòria que no tenim, que al final... hi ha moltíssimes fosses comuns sense obrir, moltes més que països amb dictadures molt més flashy, diguéssim, com a Llatinoamèrica o el que sigui. Llavors, bueno, no sé, que en un punt m'ha fet pensar, vull dir que aprofiteu Lexicon del Conde de Torrefiel perquè hi ha entrades i hi ha un moment en què es fa aquesta reflexió.
0: Apuntadíssim, Ferran, avui, però no parlarem d'això.
1: No parlarem d'això.
0: Scary Movie.
1: Exacte.
2: Don't you know I'm loco? Loco.
1: Bueno, què tal, Scary Movie? Tu tens, quin record, o sigui, tu tens records d'Scary Movie o no?
0: Jo no les he treballat gaire. T'ho he de confessar. Una mica sí, algú em sona, me les han obligat a veure, però n'he vist un parell, et diré.
1: Només un parell. Bueno, mira, doncs mira, te'n queden unes quantes més. Te'n queden com quatre per veure.
0: Tu te les has polit totes.
1: Jo sí. I a més, jo tinc la tradició cada estiu de, en una nit d'estiu calorosa, posar-me una pel·li d'Scary Movie i em sembla que és com tornar, no sé si a l'estiu dels 2000, diguéssim.
0: Oh. En tens alguna preferida?
1: Pues mira, no et sabria dir, perquè és aquelles coses que se't mesclen al cap. Mm. Saps el que et vull dir?
0: Sí.
1: Bueno, per qui, si ens esteu escoltant i no sabeu de què estem parlant, cosa que dubto, però bueno, pot passar, i passa de tot en aquest país. Scary Movie són unes pel·lícules que es van popularitzar molt el 2000, en aquella època en què Hollywood estava obsessionadíssim amb les pel·lis de terror, no? Que teníem Sé lo que hicisteis, L'último verano, The Blair Witch Project, Scream, no sé què, no sé quantos... I, doncs, uns fumetes, diguéssim, que són els germans Wayans, van acabar dient, mira, per què en comptes de fer una pel·li de por, no ens en riem de les pel·lis de por? I d'aquí va sortir Scary Movie. Ells van dirigir a Scary Movie 1 i 2, que són pel·lis paròdia de pel·lícules de por. És a dir, agafen una mica els mateixos elements, o jo què sé, doncs, de Saw, de Ring, de lo que sigui.
0: Són totes molt reconeixibles,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, clar, ho has de fer de les pel·lis més famoses d'aquell moment. I llavors jugaven una mica... doncs a transformar-les en coses de riure, bastant allò pel·li universitària, diguéssim, com American Pie, de molt de sexe, molt de marihuana, molt de riure, molt d'humor barato i molt d'això, però es van acabar convertint com en un referent cultural d'una generació. Jo crec que els que vam néixer als 90, Scary Movie, les pel·li, aquesta saga ens va acompanyar moltíssim. En aquella època se'n van fer bastantes, a més, ja us dic, no només eren en pel·lis de por, també hi havia com moments en se'n reien de la cultura pop, d'anuncis, de Michael Jackson, que sempre sortia com en algun moment a les pel·lícules, etc, etc. I també hi havia com cameos bastant curiosos. Total, Scary Movie va anar passant fins al 2013, on es va fer l'última d'Scary Movie, que era Scary Movie 5.
0: I van anunciar un parón o no? O simplement...
1: Allà es va quedar. Sí, perquè va haver-hi com el típic conflicte de que els creadors originals deien que van perdre el control, se'n van desvincular, no sé què, no sé quantos. I fa cosa d'un any o dos, que de fet jo vaig venir aquí, ho vaig dir amb l'Àlex, molt emocionat, els creadors originals, els Wayans aquests, van dir, escolta, tornarem a reflotar Scary Movie, farem Scary Movie 6 amb el cast original. Aleshores, clar, jo estava bastant pues, obsessionat amb això, no sé què, perquè més clar, recuperaven les protagonistes, l'Anna Faris i la Regina Hall, que tenien aquella frase famosa de Brenda, creia que havies muerto, no sé què. Bueno, en fi. I ara ha sortit Scary Movie 6, que la teniu al cinema, i res, escoltem el tràiler.
3: Un asesino en serie anda suelto.
4: Hola, Martes.
5: Llevo años preparándome para este momento. Hola, madre. Estás hecha un asquito.
0: Sí. Mica d'Eminem, per sota.
1: Pues, sí, clar. No. A més, sempre hi ha com aquesta cosa molt hip-hopera, molt, una mica fumeta, etcètera, etcètera. Clar, ja veus una mica per on van els trets. Si abans les paròdies eren de pel·lis com El Bosque, El Sexto Sentido, no? Saw o The Ring, ara, clar, doncs són les pel·lis de terror actuals.
0: Clar, no, potser no són tan de culte.
1: Jo crec que no, perquè clar, jo crec que ara estem tan contaminats amb tantes imatges que ja és difícil... I a més, que ara de cop jo et parlo de The Substance i et fa com una pel·li molt antiga, i crec que és de fa un any. Vull dir que...
0: Sí, fa res.
1: Sí, llavors doncs, tens això, The Substance, Sinners, aquesta que estava super oscaritzada, Weapons, Smile, etc, etc. Clar, i aquí per mi entra el problema de la nostàlgia. Clar, jo veig Scary Movie 6 amb aquella nostàlgia de quan ho veia

0: o moltes bromes sobre la dreta i l'esquerra nord-americana i tal. Que, bueno, que són una mica gagàs. Saps allò que dius, ui, ja no és tan punta de llança de com era i ara és una mica com, bueno, bajoneja una mica perquè l'humor, tot i que hi ha moments en què et fa riure i hi ha humor gestual que està molt divertit, l'humor ha quedat una mica com en aquesta cosa que, bueno, és que, clar, et passa que internet et passa la mà per la cara tota l'estona, saps allò?
1: Dels memes, sí, dels vídeos... ja no saps ben bé què farà gràcia i què és.
0: Correcte.
1: No.
0: I a més, que potser tu has tingut una idea d'un acudit que fa un any feia molta gràcia, però clar, que ara el veus a la pantalla. És que el cinema al final és un mitjà lent. O sigui, van molt lentes les pel·lícules des de que es pensen fins que tu les veus. Llavors, clar, si vas a bromes molt, molt contemporànies, a vegades...
1: Malament.
0: Sí.
1: Aquí ho vam intentar una mica, no?, amb Spanish Movie.
0: Correcte, sí, sí.
1: Tu te l'has vist, la de la Sílvia Abril, que té aquella escena...
0: De l'orfanato.
1: Exacte. Sí. I que cau a la dutxa, i és un doble, i li cau la perruca en el doble, i se li veuen les calcetes, i ho van deixar igualment.
0: Sí, a saco.
1: Brutal.
0: Clar, Scary Movie va obrir molt de camí. Llavors tens Disaster Movie, Epic Movie, Spanish Movie, la versió espanyola, que jo crec que, tot i que siguin coses que en els 2000 feien molta gràcia i que eren molt marca d'una època, jo reivindico que han de tornar, perquè aquesta cosa de que el cringe l'hem de deixar enrere, jo estic a favor de que es faci. Ostres, jo voldria veure una pel·li paròdica del Carràs, per exemple. Saps el que et vull dir? O de Los Domingos.
1: Per favor.
0: Clar, és que
1: els hi hem de comentar. Carles Simón, anem-ho pensant, no?
0: Sí, anem-ho pensant. A veure què passa.
1: Alguna cosa més? Fem una mica de pla d'estiu.
0: Pla d'estiu, va. Vinga, que comença el grec. Bé, jo no m'agafo mai vacances al juliol.
1: Tu ets un, vamos, aquí, fitxant a cada any, cada grec.
0: Cada any. A més, aquest any era el meu últim any del descompte de sota de 30. M'he gastat una pasta pel grec. O sigui, jo sóc mecenes del festival grec. Sóc Patreon d'aquests.
1: Però...
0: Sí. En total, què passa? Que a vegades hi ha gent que es desperta ara, no? Clar, hi ha gent que viu molt el dia a dia i em sembla molt bé. I diuen, clar, és que el grec comença la setmana que ve, no tinc cap entrada comprada i, mira, filla meva, ara passen aquestes coses que...
1: Com... És molt gros,
0: eh? Sí, com no ho compris a l'abril quan surten, ja no tens.
1: Tu sí que fas la feina amb temps, però.
0: Sí, jo les vaig comprar a les 4 de la tarda del dia que surten les entrades, pam, pam, pam, i de fet hi havia espectacles que en 5 minuts ja es van vendre tots. Llavors, jo no us vinc a parlar del que ja no teniu entrades per comprar, que per cert, tot és comèdia, si audiència que ens esteu escoltant, compreu les entrades del Mercat de les Flors i de les temporades. S'estan acabant.
1: Volaran.
0: Si no teniu entrada per la Verona al Mercat de les Flors, em sap greu, ja no hi podeu anar. Però bueno, tens l'ordre, en fi, és igual. Anem a parlar del grec, escolta. Total, jo ja m'estic trobant que hi ha penya que m'està demanant quines obres puc anar a veure en les que encara quedin entrades i dic, doncs mira, faré una secció recomanant un parell d'obres.
1: En Pepe Zapata també ens en va fer allò una pinzellada. Aviam el teu punt de vista.
0: A veure, jo, una que em fa bastanta il·lusió o que em fa bastanta curiositat, diguéssim, és una que es diu Mulgil, que és que ens ve de Corea del Sud, d'un col·lectiu que es diu Elephants La. Bueno, els elefants riuen, o el riure dels elefants. La faran al Teatre Lliure de Montjuïc i és una obra on els intèrprets estan submergits en tancs d'aigua i han d'actuar moltes vegades aguantant la respiració i fent apnea.
1: Ai, per favor.
0: Sí,
1: el desafío, eh? De cap és la Maria Pombo.
0: Sí, una mica aquest rotllo. I per què fan això? Doncs es veu que a Corea del Sud hi ha unes dones que es diuen les Haenyeno, que viuen en una illa, allà elles, i per anar a pescar marisc doncs fan una pràctica que és que es submergeixen a l'aigua a ple pulmó i pesquen el marisc d'aquesta manera i tal. Doncs total, aquests dels Elephant Logs, a partir de una mica d'aquestes dones, han anat elaborant una obra que parla una mica de la pròpia noció de la mortalitat, de quines accions fem nosaltres en el nostre dia a dia o a la quotidianitat que ens acosten o que dilueixen una mica la línia entre la vida i la mort. Llavors, bueno, és una obra que jo crec que està molt al límit perquè fa patir molt per al fet de que, clar, estàs veient una acció bastant extrema.
1: Angoixant, total.
0: Sí, tot i que també crec que és bastant sofisticada, que no busca un efectisme de ai, aquesta persona està a punt d'afogar-se a la meva cara o alguna cosa així. No sé, Mulgil, Elephant's Law, Teatre Lliure, queden entrades, almenys aquest matí en quedaven.
1: Serveix.
0: I podeu anar. Que bueno, que no recomanes obres catalanes, que no sé què, que no sé quantos. Doncs toma, te'n vas
1: No ens posem nerviosos, on hem d'anar?
0: Al Heartbreak Hotel de Sants, home.
1: Oh, fem barri.
0: Àlex Rigola ens presenta aquest Factory, Somni d'una nit d'estiu, que ell connecta també dos mons, no estan entre la vida i la mort, sinó que ell es veu que diu que, mira, el Somni d'una nit d'estiu, de Shakespeare, que té un moment que és la volada de les drogues, no sé què, no sé quantos, no diferencia tant dels anys 60 a la Factory nova iorquesa d'Andy Warhol, allò tan icònic de les parets recobertes de paper de plata, no sé què, no sé quantos, i diu, pues tate, t'uneixo els dos mons. Llavors agafa els personatges dels Warhols i tal, bueno, jo no l'he vist, clar, l'han d'estrenar, però pel pòster és el que penso que passarà. Agafa els personatges de la Factory i els fa dialogar amb aquest somni d'una nit d'estiu, a veure què passaria, i fa com una mica aquest encontre d'aquests dos mons. Jo crec que, veient una mica com ho defensa, crec que en Rigola té raó, que són dos mons que són bastant paral·lels.
1: Mica de mirall.
0: Sí, i dius, mira, em fa pal, no sé què, no sé

0: Doncs pues, no et faci pal, filla meva, perquè tens a l'Oriol Genís, l'Elisabet Casanovas, el Nil Cardoner, el Biel Durant, la Xesca Pinyona, en Boye... Bueno, tens tota una penya...
1: Un repartiment...
0: Clar, que més els tens a primeríssima fila, perquè estem al Heartbreak Hotel, que és petitet. Llavors, home, només per veure tot això... amb aquestes bèsties escèniques, jo crec que ja val la pena a veure aquest Factory somni d'una nit d'estiu al Heartbreak
1: Hotel. Mira, tant de bo passin pel programa, ho veurem. Sí. Què més hi ha per la cirereta?
0: Per rematar-ho, que dius, mira, jo vull veure un Hamlet una mica més tradicional, que vaig veure la pel·li aquesta que em va encantar, no sé què, no sé quantos, doncs pues, toma, te'n vas al Parking Shakespeare, que és gratis, al parc de l'Estació del Nord. Això ho heu de buscar per Instagram o per la web, Parking Shakespeare, ho fan cada any. És superdivertit, agafen un espai públic i fan una obra o una versió una mica lliure d'una obra de Shakespeare. Aquest any toca Hamlet amb el Roger Torns, que el vam tenir aquí quan van fer les tres germanes al Maldà, si no m'equivoco. Total, doncs ell dirigeix, és taquilla inversa, aneu i durant tot el juliol teniu temps, val molt la pena i a més et refresca si veus una mica de Hamlet, que sempre convé, no?
1: I és una gran companyia, sí senyor.
0: Oh, i tant.
1: Moltíssimes gràcies, Ferran Barzaganyes. Aquí ens veiem, bueno, al Teatre Grec, que avui què anem a veure?
0: Avui anem a veure la funció inaugural de l'Òpera dels Tres Rals, no?
1: Assaig general, sí. Que de fet és demà, no? L'estrena, em sembla.
0: 100%.
1: Veurem què tal, també ho comentarem.
0: Sí, home, en tinc molta il·lusió. Que no em pesquem algú per allà de cop el portem a fer una entrevista.
1: Compte. Ens veiem aquest juliol.
0: Ens veiem aquest juliol.
1: Vinga.

0: Tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
1: Per acabar amb el programa d'avui i preparant el terreny de cara a l'estiu, parlarem de festes majors, però de festes majors alternatives.

0: Per fer-ho, comptem amb representants de festes de diferents llocs del país, des de la Garriga. Oriol Puig, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Des de més a prop tenim a l'Aina Senosa, què tal, de les Corts?
2: Hola, què tal?
0: A Marc Peraire, que vens de Manresa.
3: Hola,
0: benvingut.
3: Bona tarda.
0: Perfecte. I des de ben bé Lleida, perquè l'ha trucat des de Lleida. Xenia López, com estàs?
4: Hola, molt bé, gràcies.
0: Primer de tot, situem-nos una mica. Xenia, quan parlem de festes majors alternatives, de què estem parlant?
4: Doncs estem parlant de festes majors que s'organitzen des de fora de les institucions, doncs l'Ajuntament o entitats així més privades.
0: Perquè quina és la diferència principal respecte a una festa major convencional organitzada des de l'Ajuntament? Què diríeu?
1: Home, el com es pensa la festa, per exemple, no? Pensar quina és la programació, construir els actes, construir el relat de tota la festa, de què parlarem en aquesta festa, no? O sigui, com ens explicarem com a comunitat o com a poble. Doncs això és diferent construir-ho des d'un tècnic de cultura ell sol o dos o tres tècnics que fent una en assemblees, amb entitats que hi col·laboren, no? Això és un element fonamental, penso.
2: També jo crec que hi ha un tema de veure quins recursos tenim i què fem després amb els recursos que generem, que per nosaltres és superimportant, no? Com què necessitem per poder fer la festa major i després si hi ha alguna festa major que dona beneficis, que bueno, això és un tema ja hi ha anys que sí, anys que potser no, què en fem, on els volem destinar i com ho volem organitzar. Jo crec que també això és un tema per nosaltres.
3: I també el projecte polític que hi ha al darrere, no? I tots els valors que se'n desprenen i tot això també és important. Vull dir que no muntem una festa per muntar una festa, sinó jo tiraria el currículum al sonar i cobraria, sinó que ho fem també per tot el projecte polític que hi ha al darrere de transformació social.
0: Marc, em quedo amb tu ara. L'alternativa de Manresa, que abans tu deia, a mi me l'han venut com el referent absolut d'entre les festes majors joves o reivindicatives. Ho sou aquí, sense entrar en modèsties, però porteu 34 anys, sou els més veterans d'aquesta taula, almenys.
3: A veure, és la més antiga dels Països Catalans, és la 35a. Els de Cornellà sempre diuen que són ells, nosaltres diem que som nosaltres, però sí que és cert que és una festa que està molt arrelada a la ciutat, que moltes generacions hi han anat passant, que tothom se la sent seva, i que també hi ha un múscul militant i una infraestructura al darrere molt, molt bèstia, és a dir, financia tot el moviment popular de Manresa, no? La PAC, l'Esquerra Independentista, l'Ateneu La Sèquia, no? Els col·lectius feministes, antifeixistes, antiracistes, tota aquesta gent està treballant. Vull dir, potser estem parlant que hi ha més de 200 persones treballant per la festa i que d'aquí se'n treuen tots els recursos per després lluitar durant l'any, no? I és difícil imaginar-se Manresa sense l'alternativa. No sé si referents o no, però sí que crec que s'ha fet una bona feina des de fa molt temps i també cal reivindicar-la i estar-ne orgullosa.
0: I a més cal destacar, no?, que això dels 34 anys d'història precisament no és amb l'Ajuntament posant-vos les coses fàcils, no? Vull dir, hi és sempre, i aquí també us hi podeu posar, però hi és sempre aquest estira i arronsa del cas de la Saligarda, també, no?
1: Sí, sí, totalment. Bueno, jo penso que les festes alternatives, la paraula alternativa pot voler dir moltes coses, però en general segur que serà una fricció amb l'estatus quo i, per tant, en l'Ajuntament és normal que hi hagi una certa fricció. Hi ha ajuntaments que tenen una voluntat, diguem-ho així, més democràtica, són més conscients de que és normal que en la societat apareguin alternatives polítiques, alternatives d'oci, de lleure, de cultura, i segurament amb aquests ajuntaments hi tindràs menys fricció. Però en general és normal que hi hagi pues, les lluites per l'espai, pel temps, per els recursos, perquè ens deixin tranquils, perquè puguem fer la festa que volem. I jo crec que és normal que sigui així, és saludable.
2: També a nivell de tempos, a nivell de com s'organitza una assemblea, com es debaten les coses, a vegades també, només pel simple fet de ser una alternativa, pots entrar en fricció directament amb un ajuntament o amb el que sigui, perquè al final el tècnic treballa pues, la seva jornada laboral, evidentment, i nosaltres treballem en unes altres hores, amb uns altres tempos i amb unes necessitats completament diferents, no? Llavors, encara que el tècnic que hi hagi pugui tenir tota la bona intenció del món o que intenti incloure'ns d'alguna manera, només hi ha vegades per aquest fet de consultar l'assemblea, tornar-ho a portar, a debatre, intentar canviar coses i així, es pot fer una bola tremenda.
0: Xeni, alguna cosa a dir?
4: Jo afegiria que aquest rifirrafe desgasta una barbaritat. O sigui, nosaltres, per exemple, porque bojos. És horrible.
0: Perquè vosaltres, a més, l'Espenta, que és la nova que esteu creant des de Lleida i l'esteu empenyent aquest any, és de substitució de la Cirullada, no? Que per quins motius va deixar de fer-se?
4: Bueno, agafem el seu llegat. Sobretot també és com un relleu generacional, perquè la Cirullada com està trobant unes limitacions organitzatives i també de cara a tenir relacions polítiques amb l'Ajuntament, que impedir que poguéssim desenvolupar la festa major com a tal. Aleshores, sobretot per aquestes discrepàncies dins de l'organització, doncs se va decidir que, bueno, doncs, que allò ja no podíem estirar més, al final vam estar 10 anys i van ser 10 anys molt bons, però que cap al final aquests xocs que hem dit amb l'Ajuntament doncs ens impedia fer qualsevol cosa i arrastràvem multes i arrastràvem, no, doncs aquestes discrepàncies amb l'Ajuntament que al final doncs es gasta una barbaritat i vam decidir que el projecte doncs ja no tenia com futur a la ciutat i amb la nova generació, aquesta nova formada de joves, doncs estem tirant endavant la nova festa major alternativa.
0: Això ara ho dèiem, Oriol, amb la Saligarda, que per poc que no us quedeu sense festa. Exacte. Aquest any. Per qui no ho sàpiga del tot, sí, quins motius us donàvem i que us la van prohibir, no? Exacte. De primeres?
1: Bé, la Saligarda és una festa que ara té uns 7 anys, més o menys, i aquest any sí que vam proposar nosaltres un canvi, vam voler fer... O sigui, abans la festa major popular, la Saligarda, diguem-ho així, es feia la setmana anterior de les dates de festa major de la Garriga. La qüestió és que sí que aquest recent curs, en un procés de debat i de ganes de canviar les coses, vam voler fer la festa major durant les dates de festa major del poble i realçar una miqueta aquesta vessant alternativa que tenia la pròpia festa. I quan va passar això, clar, el ficar unes noves dates i demanar un espai en el centre del poble, on anteriorment sí que s'havia celebrat la Saligarda, en aquestes dates anteriors que d'una setmana abans, l'Ajuntament en un inici sí que ens li va semblar bé, però després ens va dir que hi havia problemes de seguretat, problemes de material i problemes de... O sigui, que no hi havia prou recursos per assumir, no?, tota la gestió de tots els espais que hi havia al poble. No? I llavors nosaltres no estàvem d'acord amb això i vam iniciar una lluita política que va portar a fer bastanta pressió a l'Ajuntament fins al punt de que es van tornar a seure a negociar i malgrat que amb algunes retallades en termes d'horaris i haver-nos d'aconseguir el material nosaltres i haver de pagar una mica de seguretat extra i tot de històries així, finalment podem fer la Saligarda. Però com bé diu la Xènia, sang, suor i llàgrimes, és a dir, això ha sigut cansadíssim i especialment quan tu el que tens ganes és de muntar una festa major alternativa, i el que no tens ganes és d'estar-te discutint amb l'Ajuntament.
0: I, de fet, la mobilització, o sigui, va haver moltíssima gent que us va donar suport, des dels garriguencs fins a entitats locals, casals, organitzacions, i això em deien els veïns quan semblava això, que no s'acabaria fent.
5: D'entrada s'ha de donar el valor a el que significa la Saligarda.
6: Com a mostra de cultura comunitària feta de base,
7: és molt important com mantenir aquestes festes que fa el poble.
8: L'organització per part del jovent i autogestió d'una festa major és imprescindible, és una passada.
9: Perquè és cultura popular, perquè ens l'estimem.
10: És com una alternativa per la gent del poble.
11: Perquè és una festa popular, que és de tothom i que s'hi pot participar de totes les edats i és oberta.
0: I afegiríeu alguna cosa més amb els veïns? Estem d'acord?
2: O sigui, nosaltres, a Barcelona, concretament, potser això és molt de Barcelona, però també ens trobem en què comença a ressonar-nos que per l'Ajuntament hi ha barris per disfrutar, barris per l'oci i barris per viure, per dormir, no? I que al nostre barri, concretament, sembla que no hi ha espai com per la festa, per la cultura popular, i que els espais on es poden fer festa i els dies on es poden fer festa estan com molt comptats i s'han de quasi bé disputar entre els diferents col·lectius del teixit popular de les Corts, no? Com, bueno, si en aquesta plaça al març hi ha aquesta festa, aleshores són tants dies i, per tant, la festa major ja no podríem fer festa en aquest lloc perquè aquests veïns ja han tingut masses dies de festes durant l'any. Ens trobem una mica com en aquesta idea del barri de... En aquest barri no és un barri de...
0: No és Gràcia, no? Diguem.
2: Sí, o sigui, no és Gràcia, no és Sants, i en aquest barri s'hi ve a tenir una família i a dormir, com si diguéssim, o a tenir una vida una més residencial, i nosaltres estem, evidentment, en contra d'aquesta idea, no? També és un moment on els joves estem completament expulsats ja del barri de les Corts i no encaixa, no?, aquesta festa major alternativa o popular amb aquesta idea de barri que s'està muntant. Llavors aquí ja entrem també una mica en discussió amb aquestes veïnes. Quan se'ns parla de les veïnes, nosaltres diem que nosaltres també som veïnes, no?
0: I que aquest potser també és el vostre problema afegit, que no té la Garriga, sí, o Lleida o Manresa, no?, que és Barcelona, i és aquesta cosa de... Potser són més necessàries que mai aquestes festes, o sigui, en el sentit de que parlem d'expulsió dels veïns o falta de xarxa...
2: Sí, també d'aquesta cultura com de l'oci privat, de que no pot haver-hi un oci que sigui gratuït, de que tu no puguis anar pel carrer a disfrutar d'una cosa que et troba. Sembla que és impensable ara mateix en algun lloc passejant i trobar-te un concert i dir, ai, mira, em quedo aquí, perquè és aquesta idea que ens estan posant de les taules per hores, que no pots anar a aquesta plaça perquè ja està completament gentrificada, ja no pots anar aquí perquè no sé què, i en canvi tenir una festa major alternativa per nosaltres també significa pues, que el barri es pugui viure i que es pugui improvisar, que es pugui gaudir i que no tot hagi de ser amb aquestes noves maneres de fer que tenim tan barcelonines d'haver de pensar quina taula, de quina plaça, de quin lloc dinarem d'aquí dues setmanes.
0: I tu ho apuntaves una mica abans, Marc, venint dels macrofestivals com Primavera Sound o el Sonar, què en penseu de tot plegat i d'aquest model de cultura pel qual s'està apostant tant?
3: Pues que és una merda. És a dir, que bàsicament això el que està passant és que s'està carregant la cultura als carrers, s'està carregant la cultura popular, s'està carregant totes aquestes iniciatives que... És a dir, no pot ser que l'administració doni més ajudes, més facilitats, més subvencions a... a totes aquestes grans empreses, finançades també per empreses sionistes, etc, que l'únic que fan és prostituir el circuit musical, no? És que és un model cultural que hauríem d'aspirar a abolir-lo. I les alternatives han de ser un bastió que caminin cap aquí. De dir, no, nosaltres el que volem és fer accessible la cultura a la nostra gent, a les nostres veïnes, a la gent dels nostres barris, de les nostres ciutats, que tu puguis anar a consumir música o qualsevol tipus d'art, el que sigui, a prop de casa teva i no te n'haguis d'anar al Parc del Fòrum, o no sé com es diu, no? Per veure un artista que fa un producte musical que potser sona bé, però que és molt comercial, que no t'està dient res, que no t'interpel·la en cap moment. O sigui, per exemple, a Manresa és diferent segurament el cas de Barcelona, però ens estem trobant amb unes veïnes, amb un petit grup de propietaris que tenen un bloc allà a la plaça on fem la festa, on fa més anys que nosaltres hi fem la festa que no pas ells vivint-hi, i ara fa 5 anys que estem en una disputa de que se'ns estan ficant denúncies, se'ns vol ficar multes de més de 300.000 euros perquè, segons ells, la nostra festa els hi perjudica danys morals, físics, emocionals, etc. I estem en una disputa de l'espai públic, no? Com si l'espai públic només pertany a aquella gent que allà hi té una propietat privada o que és d'una empresa que en treu un benefici econòmic privat i no pas d'iniciatives que surten del poble. I per això crec que les alternatives han de ser un referent en aquesta lluita, però no només les alternatives, també. Hem d'apostar per un model cultural que fomenti el consum de concerts en sales petites de concerts que estiguin arreu del territori, etc, etc, perquè és que si no anem pel pedregall, a més amb un, ja acabo, però vull dir amb una cultura que no té un estat propi que la pugui defensar. Vull dir, això és jodidíssim. Llavors, si nosaltres no podem fomentar les iniciatives que surtin de l'arrel i apostem pels macrofestivals, estem morts culturalment.
1: És que és un model de concentració, anem a tot de poca gent treballant, des d'una perspectiva mercantil, a més, agrupar moltíssima penya consumint com a consumidora. I crec que les festes majors alternatives i les festes populars, encara que algunes no siguin del tot alternatives, però el que fa és que molta gent participi i creï cultura, és a dir, que ja no només des d'un punt de vista musical, també aquests grans festis també es carreguen els petits grups perquè no tenen accés a aquests festivals, però també la cultura que crees quan organitzes un partit d'un esport en el teu poble, o quan organitzes una petita actuació musical, o quan crees un gegant o algun bestiari de caire potser més tradicional, totes aquestes coses fan que molta gent estigui participant d'allò, i el contrari, aquests grans festivals doncs, és enviar milers i milers de persones en un espai tancat com si fossin xaiets i que consumeixin el màxim d'euros possible en aquest espai, no?
2: També jo crec que recentment, amb el tal com està muntat el circuit musical, s'afavoreix que els grans grups o els grups que comencen a despuntar una mica més canviïn els seus espectacles per poder-se encabir en aquests grans festivals. Llavors, això fa també que ells inverteixin una gran quantitat de diners en escenografia, tal. Llavors, el concert val uns diners que les festes majors alternatives no podem pagar, no? Llavors, jo també crec que hi ha grups de música que potser podrien portar, però que es troben en la disjuntiva de què vaig a passar-me tot l'agost fent les 30.000 festes majors o inverteixo uns diners per fer 7 macroconcerts, que nosaltres a vegades ens sap greu haver de quasi regatejar amb grups de música perquè no ens volem veure regatejant amb ningú.
0: I més que també les festes alternatives són moltes més coses que concerts. En el vídeo també sortia gent de totes les edats i una de les coses que destacaven de la Saligarda i de tantes altres és que la festa major és per tothom i organitzada amb això, amb totes les generacions que vulguis.
1: L'acte estrella de la Saligarda és el concurs de paelles i és doncs, un bon exemple del que deia abans. Tot de grups, cada un munta la seva paella, es fa el concurs, no? I és un espai que la gent el recorda amb molt de carinyo i ja té ganes de caminar aquest any, però, ostres, és una ocupació de l'espai públic del carrer per part de la gent, en què tothom està participant, s'estan creant vincles que duren després tot l'any, que serveixen per les lluites, no? Però també no només es carreguen diners per lluitar, també es carreguen doncs, xarxes, vincles, no? Que després permeten fer front a qualsevol repte que tinguis al poble o a la comunitat on s'inscriu la festa, no?
0: Mònica, et fa sentir del lloc on ets, no? Vull dir, perquè tothom es pensa que la seva festa major és la millor. Això també és una mica la funció que fan, de sentir-te part d'alguna cosa i que tens el pique amb el del costat. Vull dir, és una part molt important de l'arrelament. Xènia, no sé si vols afegir alguna cosa.
4: Clar, jo us estic escoltant i dic, bo, em dona molta enveja perquè la realitat actual a Lleida és com molt diferent. Nosaltres partim de que la gent no sent un arrelament, no té aquest sentiment de pertinença a la ciutat i a la festa major. Clar, nosaltres el que intentem fer des de les pentes és intentar construir una mica aquest sentiment i el que ha dit, en plan, el company de crear aquests vincles dins de la comunitat. Nosaltres pues, també som diferents entitats, sobretot juvenils, i és el més important per nosaltres, no? I el trencar una mica amb aquesta lògica consumista que ens porta avui en dia i participar a la festa major doncs, com a comunitat i no com a client, que és una mica el que ens intenta vendre a nosaltres aquí a l'Ajuntament.
0: Aquí els veterans et poden donar consells, si no?
3: Sí, no ho sé. No, jo el que anava a dir, que va relacionat amb tot això, és que també hi ha un debat al darrere de tot això, i és que aquest model cultural, que també prioritza els macrofestivals, però també que està fent que les festes majors s'allunyin del centre i es portin en polígons industrials i tot això, amaga una idea al darrere que per mi és molt macabra, que és el dret al descans. Com el dret al descans per sobre d'absolutament tot, que jo puc entendre en barris molt gentrificats, no sé què, que potser hi hagi places on cada dia hi hagi xivarri, hi hagi veïns que no hi puguin viure, podem entrar a debatre una mica aquest dret al descans, però en plena festa major, que la nostra plaça és que és una plaça mortíssima, que no s'hi fa absolutament res durant tot l'any, que 4 dies molestin, i amb aquesta idea del dret a... Joder, no tenim dret a l'oci, també, la penya que estem treballant 8 hores cada dia i que estem treballant per altra penya enriquint-los, no sé què. No tenim dret a, ni que sigui per festa major, passar-nos-ho bé i tenir aquest dret a l'oci. Que aquí també hi ha un, com aquesta idea de treure tota la cultura del centre, convertir totes les ciutats i barris en ciutats dormitori, que això fa molt difícil que llavors tot pugui sentir arrelat. No? La gent que, jo què sé, que ve a Manresa de fora perquè s'ha sentit expulsada de l'àrea metropolitana perquè no et pots pagar el lloguer, una manera de vincular-te molt a la ciutat és implicant-te en coses com la festa major alternativa, per exemple. Si tot això ho anem expulsant, és que, bueno, som individus que pol·lulem per les nostres ciutats i barris i que anem de la feina a casa i de casa a la feina.
0: Aina, Barcelona.
2: No, em sento superidentificada amb això, la veritat. També hi ha un tema en el nostre cas de un barri on hi ha relativament poques places. No es repensa mai l'ús de bars i llocs d'oci nocturn privat. En canvi, sí que es pensa en quantes nits ocupem l'espai com organitzacions que no tenim, que tenim una festa major, que muntem un acte o que muntem el que sigui, no? I això també s'ha de posar a debat. Per què se'ns qüestiona a nosaltres el fet d'ocupar un espai i no es qüestiona
0: a la discoteca de torn de la cantonada?
2: Sí.
1: Jo diria que la comunitat que es crea a les festes populars i alternatives és contrari a l'interès de benefici capitalista. O sigui, perquè d'alguna manera el que es crea en aquestes festes és molta creativitat comunitària i col·lectiva que permet resoldre molts conflictes que tenim al món, alguns dels quals impliquen acabar amb els privilegis d'altres, no? Llavors, aquesta creativitat, hi ha molta gent que no li convé gens. I jo crec que amb aquest interès s'agafen les particularitats d'alguns veïns i s'eleven a la categoria de dret universal, no? Que és el que comentava abans el Marc. Hi ha molts veïns del centre de moltes ciutats que estan encantats que hi hagi la festa major, que els seus fills hagin tingut un lloc on créixer, on aprendre a organitzar un acte, on aprendre a entendre's amb l'altra gent, on aprendre a cuidar-se entre elles. És a dir, que jo crec que és, en realitat, una certa minoria molt sorollosa i molt elevada per tot d'interessos que hi ha en el sistema en el que vivim i que en realitat el que estem fent és xulíssim i la gent té ganes de participar-ne i hauríem de voler que es fes més gros encara.

0: Power Workers que tocaran a Vic i que la Festa Major Jove de Vic fa 20 anys, vull dir que felicitats al mateix d'aquí. I per acabar, tu ja l'has dita, que és la paellada, l'activitat més destacada
1: de la Garriga. Paelles.
0: Exacte, el concurs de paelles. A Manresa, quina diríem que és?
2: A veure, no, són els concerts de Puig Mercadal. Dura 10 dies la festa i primer estem a una plaça amb actes més de dia, llavors els últims 4 dies a la plaça on fan els concerts grans, jo crec que és Puig Mercadal.
0: Les Corts?
3: Jo, no és el meu acte preferit, però jo diria que els meus companys em matarien si no dic el torneig de futbol.
0: Ah!
3: Ara també és torneig de futbol, voleibol i petanca.
0: Una mica de tot.
3: Una mica de tot, però sí, no sé, apleguem a moltíssima gent.
0: I a Lleida, Xènia?
4: Lleida, sens dubte, del Correbars. És una cosa increïble com ajuntem allà milers de persones.
0: Doncs, nois, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat les vostres festes. Llarga vida, home, a les festes majors, visca les autoorganitzades, autocelebrades, autodisfrutades i a tot. Moltíssimes gràcies per venir.
1: Merci.
2: A vosaltres.

0: Tot és comèdia, amb Claudi Arcarons, Cadena SER.
1: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Anderson Luis de Sousa, ¿qué tal, cómo estás?
3: Todo bien.
2: ¿De dónde viene lo de Deco?
3: Tampoco sé yo mucho.
2: El otro día entrevistamos a André Curí, nos pasó algo surrealista, que es que ofreció a un jugador al Barça a través de la radio.
3: André está bien, trabaja bien, defiende a sus jugadores, yo creo que está...
2: ¿Cuántos jugadores te ofrecen a lo largo de la bastante, semana? Muchos.
3: Al final el fútbol tienes que escuchar siempre y estar atento y respetar también a la gente que te ofrece jugadores porque cada uno hace su trabajo.
4: Por la radio es el primero que te ofrecen, ¿no?
3: Sí, es verdad, el primero.
1: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
5: Entre sardana i sardana, les audicions que feien a la catedral ens anaven cap a dalt a Sant Felip Neri i ens posàvem en un portal i a fer-nos petons i a fer manetes. I llavors, quan sentien el flabiol, que ja venia l'altre...
6: El flabiol, vinga, que va.
5: Cap al pla de la catedral i vam arribar tots dos amb els llavis encetats.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
7: Presumeix de Tot és comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és comèdia amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
1: Hola, buenas tardes. 1.430 personas han muerto en los terremotos de Venezuela. Es una cifra provisional porque los desaparecidos son miles, 50.000 según las estimaciones que ha hecho Naciones Unidas. UNICEF ha asegurado este domingo que hay 680.000 menores que necesitan ahora mismo protección urgente en las zonas afectadas por la catástrofe.
2: Estamos ya aquí. Muy bien, muy bien. Estamos aquí.
1: Y entre la devastación, la alegría de los rescatistas cuando consiguen sacar de entre los escombros a personas con vida. Este es el sonido de los brigadistas españoles de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que están ayudando en La Guaira y que en las últimas horas han salvado al menos a dos personas. Y hasta allí nos vamos, hasta La Guaira, la zona cero de los terremotos. Manuel Covel, adelante.
3: Sí, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la UME de España, están desplegados en La Guaira, la zona cero del desastre, desde este viernes. Han sido horas de muchísima actividad para esos militares en sus labores de búsqueda y rescate de personas desaparecidas entre los escombros que están prácticamente esparcidos por todo el terreno, dada la gran magnitud de destrucción tras la caída de numerosas edificaciones. Sus labores durante las últimas horas han dado resultado, han recuperado con vida a dos personas y siguen sus labores. Dicen que trabajan día y noche para poder rescatar y lograr conseguir la mayor cantidad de vidas.
1: La cifra de fallecidos españoles asciende ya a 9. Esta mañana han llegado a Madrid los primeros 76 españoles repatriados desde Venezuela. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores.
4: 9 personas fallecidas, 14 personas localizadas bajo los escombros del terremoto y 131 personas que no hemos localizado.
5: Acaba de aterrizar en Torrejón el primer avión repatriando ciudadanos desde Venezuela. Total de 96 personas, 76 compatriotas españoles y otras 20 personas de distintas nacionalidades.
1: A y media escucharemos los testimonios de dos mujeres que han sobrevivido a los terremotos y conectaremos con La Guaira para hablar con uno de los responsables de la UME que están participando en las tareas de rescate. Y el día después del Comité Federal del PSOE, el ministro Óscar López responde a quienes desde fuera de las filas socialistas, pero también desde dentro, como el castellano manchego Emiliano García Page, piden elecciones. Dice López que esos mismos querían que gobernara Rajoy en el año 2016.
6: Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy, con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción.
1: Y en el Partido Popular, Miguel Tellado, desde Aragón, donde gobiernan con la ultraderecha de Vox, ha cargado contra Pedro Sánchez y su gobierno corrupto. Ha dicho Tellado, ha vuelto a exigir al presidente que se someta a una moción de confianza para enfrentarse, dice, a una Cámara en la que ya no le apoyan.
7: Elecciones ya y sométase a una cuestión de confianza. Pedro Sánchez hace oídos sordos, porque no le interesa. Pero si algo ha quedado claro, más claro que nunca, es que Sánchez no tiene ya el apoyo de las Cortes Generales. Una democracia no se puede permitir a un presidente del gobierno que se cree por encima de las Cortes Generales.
1: Y de la crónica internacional, crece la tensión entre Irán y Estados Unidos, ataques cruzados entre ambos países que están poniendo en riesgo el acuerdo para la paz en Oriente Próximo. Es el ministro de Exteriores iraní advirtiendo a Estados Unidos de que están incumpliendo el llamado memorando de entendimiento que firmaron este mes de junio. Esto mientras Israel ha violado el pacto con Hezbollah en el que medió Washington y continúa atacando el Líbano. A partir de y media conectaremos con Nuria Garrido desde Tel Aviv.
0: Hora 14. Almudena Lopesino.
1: Y en la redacción de informativos, 11 personas han muerto en un accidente de avioneta cuando participaban en una sesión de paracaidismo. Adrián del Pozo, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Ha sido en el este del país, cerca de Nancy. Los muertos son el piloto y los dos grupos de 5 paracaidistas cada uno que iban a bordo del avión.
9: Un avión civil que se écrasé dans une zone.
8: La última hora que sacude los medios del país hasta el lugar del accidente se dirige hasta ahora el ministro del Interior galo.
1: Y España se encamina ya hacia la que parece será la segunda ola de calor, Adrián.
8: Un episodio de altas temperaturas que la EMET prevé a partir del martes, aunque habrá que esperar para confirmar que efectivamente vaya a ser considerada una ola de calor. Las predicciones en cualquier caso apuntan a que se van a superar los 38 grados en buena parte del país.
1: Y además domingo trágico en las carreteras con varios accidentes mortales.
8: En Castellón 4 personas han muerto y 6 están en estado grave después de chocar un taxi, un coche con turistas franceses y otro con jóvenes de Burriana. En Málaga 3 personas han muerto al salirse de la A7 el coche en el que viajaban, y en Barcelona 2 personas más han fallecido al chocar un conductor temerario que huía de los Mossos con un coche parado en un semáforo.
1: Y ahora nos vamos al Mundial.
10: Mundial 2026, Cadena Ser.
1: Comienzan los 16avos de final. Héctor González, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Almudena? Buenas tardes. Eso es, la pasada madrugada concluía la fase de grupos del Mundial en una última jornada que servía para conocer al rival de la selección en los 16avos. Austria se enfrentará a España el próximo jueves a las 9 de la noche en Los Ángeles. Los de Luis de la Fuente tienen hoy día de descanso y mañana comenzarán a preparar el partido sin los lesionados Nico Williams, Jeremy Pino y Víctor Muñoz. Los 16avos arrancan esta noche a las 9, Sudáfrica, Canadá. Mañana turno para el Brasil, Japón, Alemania, Paraguay y Holanda, Marruecos. Mientras, fuera del Mundial, también es un domingo de varias citas con el motor. Primeras vueltas de la carrera de MotoGP en Assen, en Países Bajos, donde lidera el español Jorge Martín.
1: Con Lucas Lourido y David Nieto en la técnica, Belú Jiménez y Lorena Carramolino en la producción, empieza Hora 14, 2 y 6, 1 y 6 en Canarias. Seguimos.
12: Un any després de la mort de la Montse, la treballadora de la neteja que va perdre la vida a Barcelona en plena onada de calor, la família encara no sap si va ser per un cop de calor.
13: Ells necessiten saber quin va ser el motiu real que la Montse morís aquell dia, perquè res indicava que això hagués de passar.
12: L'advocada de la família denuncia que el cas està encallat als jutjats a l'espera d'una autòpsia definitiva que posi blanc sobre negre sobre les causes de la mort. Arran del seu cas, l'Ajuntament de Barcelona aquesta setmana ha estrenat noves mesures de seguretat per protegir les persones que treballen a l'aire lliure de la calor. I dues persones han mort en un accident a Barcelona. Ara ho sentien, un conductor temerari ha provocat l'accident quan s'escapava de la policia, ha xocat contra un vehicle que s'esperava a un semàfor. Els dos conductors han mort, també hi ha un ferit i diversos cotxes han quedat destrossats. I d'aquí unes hores arrenca a Barcelona el Congrés Mundial d'Arquitectura. Milers d'arquitectes de tot el món són aquests dies a la capital catalana per debatre sobre els reptes i les incerteses de la professió. L'organització vol que s'obri un debat a la ciutat.
14: Hem volgut també entendre Barcelona com un espai d'investigació, com un laboratori obert, imperfecte.
12: Aquesta tarda es fa l'acte inaugural a les Tres Xemeneies. L'habitatge o la crisi climàtica són les carpetes principals. I dades que us avancem a CERC Catalunya, els casos atesos pels serveis d'atenció a les dones a Catalunya han crescut, atenció, un 18% en només un any a Catalunya.
15: El que demostra és que les dones el coneixen més i el fan servir, i que, per tant, tindran més eines, no?, per prendre decisions, si hi ha una situació de violència masclista per detectar-la i posar-li remei.
12: Les entitats contra la violència masclista destaquen la utilitat del servei, que ofereix informació, orientació o assessorament específicament per dones que han estat víctimes. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem. Us parla Martí Oliver, a la tècnica Dani Puntí Prats. Ara passen 3 minuts de les 2 del migdia. Bona tarda. Ha passat un any des de la tarda en què la Montse, la treballadora dels serveis de neteja de l'Ajuntament de Barcelona, va perdre la vida durant una onada de calor. Els familiars la van poder enterrar el juliol, però des d'aleshores denuncien que el cas està encallat als jutjats a l'espera d'una autòpsia definitiva amb més informes que confirmi la causa de la mort. Laia Massaguer.
16: La Montse va avisar l'encarregada del torn de tarda de Ciutat Vella que es trobava malament per la calor. L'encarregada va complir amb el protocol, va donar-li aigua i li va dir que si es trobava pitjor anés a casa a descansar. Hores després, quan a casa, es va desplomar al costat de la seva mare de 86 anys i va morir després de fer-se un cop al cap contra la taula, segons un primer informe, que també apuntava símptomes compatibles amb un infart que, segons la família, podria haver tingut a causa de la calor.
13: es va detectar que el pes del cor era molt més superior al pes d'un cor normal.
16: És Mireia Bazaga, advocada de la CGT, que els porta el cas pendent d'una autòpsia que incorpori més proves. Només falta per fer un informe que porta mesos encallat.
13: Ja només, pel que ens han pogut dir, tres especialistes en una matèria concreta d'anàlisi que s'ha de realitzar.
16: Fins que el jutge no el rebi, la família està en un llim pendent de si denuncia FCC, l'empresa subcontratada per fer la neteja i l'Ajuntament com a responsables. I, sobretot...
17: Tenia un gran cor, per això li passava tant al cor quan va morir. I nosaltres, a dia d'avui, seguim plorant-la.
16: Que la Clara, la seva germana i la resta de la família puguin començar a fer el dol.
12: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Barcelona ha estrenat noves mesures justament per prevenir possibles cops de calor.
16: Sí, els treballadors de parcs i jardins i dels serveis de neteja de Barcelona han incorporat al seu uniforme de treball unes polseres que els avisen si la temperatura del seu cos augmenta per sobre del que és normal. És una de les mesures que s'ha pres per prevenir aquestes possibles cops de calor. A més, s'han modificat els horaris i la jornada s'avança una hora al matí i s'acaba dues hores abans, cap a les dues del migdia. D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Cugat ha equipat els treballadors de neteja amb gorres refrigerants i dispositius d'alerta de cop de calor. Paral·lelament, el nou protocol català de prevenció de la calor del treball, recomana adaptar horaris, establir rotacions i evitar tasques més exigents durant les hores crítiques.
12: Aquest matí a Barcelona dues persones han mort en un xoc provocat per un conductor temerari que fugia de la policia. El vehicle ha xocat en contradirecció amb un turisme aparcat a un semàfor de la zona del Poblenou, en concret a la cruïlla entre el carrer Pallars i el Fluvià. Pau Puig.
18: L'accident ha passat a 3:15 del matí quan un conductor temerari estava fent virolles i maniobres erràtiques a un aparcament de la zona fins que l'han fet fora. Quan els Mossos hi han arribat per aturar-lo, el conductor s'ha donat a la fuga iniciant una persecució a gran velocitat, fent que el cotxe que escapava s'enfilés a les voreres i acabés en direcció contrària. Ha set aleshores quan el conductor ha xocat frontalment amb l'altre vehicle que estava aturat al semàfor. Un desplegament d'ambulàncies, policia i bombers han intentat rescatar els tres implicats de dins del cotxe que han quedat destrossats fruit de l'impacte, però els dos conductors han mort i una tercera persona ha resultat ferida i traslladada a un centre hospitalari.
12: I d'aquí unes hores comença el Congrés Mundial d'Arquitectura a Barcelona, una de les jornades més importants del món dedicades a la reflexió arquitectònica i als grans reptes del món actual. Aquestes jornades es celebren cada 3 anys i en aquest cas a Barcelona es celebrarà fins al 2 de juliol, Pau.
18: El lema que guiarà el Congrés d'enguany és Becoming Architects for Future in a Planet in Transition, unes jornades que acolliran a 10.000 professionals del món de l'arquitectura de 130 països que posaran el focus en la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica, la sostenibilitat dels materials o els reptes urbans amb el temps com a leitmotiv.
14: Tota arquitectura parteix d'una transformació del que ja existeix i, a més, tindrà una transformació en un futur.
18: És Pau Sarquella, un dels comissaris del Congrés. Aquest Congrés, com dèiem, es celebra cada 3 anys a una ciutat del món diferent, però Barcelona és la primera que repeteix com a organitzadora. Ja va acollir el Congrés l'any 1996, dedicat al present i al futur de l'arquitectura de les ciutats. En aquella edició, la ciutat es va desbordar amb més de 12.000 participants curiosos per veure la ciutat transformada després de les obres que es van fer per als Jocs Olímpics del 92. A més, aquell Congrés va servir de preàmbul pel Fòrum Internacional de les Cultures, celebrat l'any 2004. Aquests dies, doncs, la ciutat tornarà a convertir-se en un mirall de l'arquitectura arreu del món.
12: Aquest vespre es fa la inauguració a les Tres Xemeneies, espai central, on també hi ha una exposició sobre 12 investigacions que s'han fet.
18: Sí, el Congrés es divideix en tres espais principals a les Tres Xemeneies. Com deies, aquesta nit s'acollirà la sessió inaugural i també la principal exposició del Congrés, que es podrà visitar fins al 19 de juliol. Està formada per 12 espais dedicats a les problemàtiques que guien les jornades. S'hi poden veure, per exemple, una instal·lació dedicada a la reparació del Delta de l'Ebre, una proposta de la substitució dels dics de formigó per ecosistemes vegetals per fer front a la pujada del nivell del mar, o un espai dedicat al genocidi de Gaza, que reflexiona sobre la contaminació del territori per les bombes que fa que la gent hagi de marxar. El Centre de Conversions Internacional de Barcelona acollirà les ponències i més de 40 debats, fòrums oberts, tallers i investigacions. I el D-Hub de Barcelona, a la plaça de les Glòries, planteja un espai més proper a la ciutadania, amb xerrades i una exposició dedicada a la transformació de l'arquitectura espanyola durant aquests darrers 30 anys.
12: I sobre la crisi de l'habitatge, demà surten les ajudes de la Generalitat als joves perquè puguin pagar el lloguer. L'import que s'atorga oscil·larà entre els 20 i els 250 euros en funció dels ingressos.
16: La convocatòria es podrà demanar a partir de demà i fins al 10 de juliol i hi ha una diferència important respecte d'altres ajuts. No funciona per ordre d'arribada. Les sol·licituds s'avaluaran segons els requisits, de manera que no caldrà córrer per presentar-la.
12: Per poder-hi optar, això sí, cal no superar el topall d'ingressos, no ser propietari d'un habitatge i que el lloguer, l'AIA, no superi els límits fixats segons el territori.
16: Així és. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el màxim és de 1.000 euros. A la resta de demarcació de Barcelona i a Girona, el límit baixa fins a 750 euros. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600, mentre que a la demarcació de Tarragona s'estableix en 700 euros. Aquesta limitació és diferent en els contractes que es fan per habitació. Per exemple, són 450 a l'àrea de Barcelona o 400 a Girona.
12: I, per tant, això fa que els joves que encara no converteixen pis paguin, per exemple, 1.200 euros de lloguer, es puguin trobar que no poden aplicar-hi, però, en canvi, sense canviar de pis, si partissin el contracte en 3 habitacions, sí que hi podrien accedir perquè pagarien, clar, 400 euros per cap.
16: Aquest criteri hi és des de la primera convocatòria i la catedràtica de Dret Administratiu de la UAB, Marta Franch, creu que poden incentivar els contractes d'habitacions.
19: Aquestes bases, el que estan beneficiant o el que estan incentivant, és el lloguer per habitacions i no el lloguer d'un pis total, perquè el resultat de la suma dels lloguers d'habitacions és molt més alt que l'altre, no?
16: Fins fa uns mesos les habitacions es podien llogar a preu lliure, però això va canviar amb una llei catalana que estableix que el conjunt d'habitacions d'un habitatge no pot superar el preu de referència fixat per al pis sencer. Tot i això, els sindicats d'habitatge han denunciat diversos propietaris que no compleixen aquesta norma. Actualment el Tribunal Constitucional està estudiant si aquesta regulació envaeix competències de l'Estat arran d'un recurs presentat pel PP. De fet, a principis d'any el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar un decret llei per abordar-ho.
20: Este Real Decreto Ley va a poner freno al uso o al abuso, más que uso, del alquiler por habitaciones.
16: Però de moment no ha tirat endavant, tot i els intents d'aquesta emissora per parlar amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya, no m'ha obtingut cap resposta.
0: Hora 14.
12: I atenció a aquesta dada que us avancem a SER Catalunya. Els casos atesos pels serveis d'atenció a les dones a Catalunya han crescut un 18% en un any a Catalunya. Gemma Alegrí, bona tarda.
21: Hola, Martí, bona tarda.
12: També han augmentat el nombre de dones ateses i les consultes als serveis d'intervenció especialitzada que ofereixen atenció a víctimes de violència masclista.
21: Segons dades obtingudes per SER Catalunya, els serveis d'atenció a les dones, el CIAT, van registrar més de 163.000 consultes l'any passat, unes 25.000 més que l'any anterior. També van atendre més usuàries, més de 4.000 dones més que el 2024. Nati Veraguas, directora de Dones amb Empenta, atribueix aquest augment a un major coneixement i difusió del servei.
15: El que demostra és que les dones el coneixen més i el fan servir, i que, per tant, tindran més eines, no?, per prendre decisions, si hi ha una situació de violència masclista per detectar-la i posar-li remei, si necessiten informació sobre un altre tema, pues accedir-hi. Per tant, no em sembla una mala dada, em sembla tot el contrari.
21: Pel que fa als serveis d'intervenció especialitzada, al CIE, l'activitat també va créixer. Els casos atesos van augmentar un 7% i els professionals d'aquests recursos van dur a terme a prop de 62.000 atencions durant l'últim any. Veraguas defensa que aquests serveis s'haurien de concebre com un recurs equiparable a un centre d'atenció primària.
15: El que s'ha de veure és que és una xarxa d'atenció a les dones i integrar-la, que és com, per exemple, el CAP, que tots sabem, bueno, tots i totes sabem que hi ha un CAP que ens toca per població, doncs el CIAT hauria de ser... hauria de veure's també igual, no? De que n'hi ha un pel fet de que resideixis a tal lloc i que hi has de poder i pots accedir-hi de forma gratuïta i lliure.
21: A Catalunya hi ha 109 serveis d'atenció a les dones, cada capital de comarca en té un, també les ciutats de 20.000 habitants, on treballen més de 500 professionals.
12: I Gemma, qui es pot dirigir aquests serveis? És a dir, qui en pot fer ús?
21: Qualsevol dona, independentment de la seva procedència o situació administrativa, són serveis dissenyats per totes les dones a partir dels 16 anys que necessitin informació, orientació o assessorament, i específicament per dones que pateixen violència masclista, ja que ofereix acompanyament especialitzat.
15: Per tot el tema dels malestars generats associats al gènere, és a dir, per discriminacions, per necessitat d'informació, però també atenen moltes situacions de violència masclista pel fet de que són molt pròximes a les ciutats i als municipis on resideixen.
21: L'accés al CIAT d'arreu de Catalunya es pot fer directament a les oficines o bé demanant cita prèvia.
12: Gemma, gràcies.
21: A tu, fins ara.
12: Gràcies. Una balena ha aparegut morta aquest matí a la platja de l'Almadrava entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp. El cetaci està surant a uns 20 metres de la platja i desprèn una forta pudor, cosa que indica que ja fa dies que és morta. La presència de l'animal ha obligat a aixecar la bandera vermella i s'ha prohibit banyar-se a la platja mentre no se'l rescati. La platja és un dels principals refugis en dies de calor, que són també símptoma de campaments infantils i juvenils. Hi ha moltes opcions, una de les quals, probablement de les més desconegudes, és el Dog Camp, adreçat a nens i joves que hi van amb el seu gos. Es fa caçar de la selva a Girona i és una oferta d'entreteniment que també té un component pedagògic, que els participants reforcin el vincle emocional amb el seu ca i que coneguin millor les necessitats i maneig de l'animal. Susana Ruiz.
2: Per no enganyar ningú, la primera nit és un caos, com admet Pere López Alsina, fundador i director del campament.
3: Els humans, pues, bueno, quan no cau bé algú, t'apartes. Però amb els gossets, pues, si no cau bé, pues, igual l'intentes mossegar. Llavors, el primer dia, nens amb el seu gos, gossos nous que no es coneixen, el primer vespre és molt caòtic, no dorm ningú.
2: Però l'endemà ja comencen a formar-se amistats i aliances entre humans, entre gossos i entre humans i gossos. Durant una setmana comparteixen 24 hores diàries divertint-se, aprenent i millorant en valors com la confiança i la tolerància.
3: Els gossos t'estimen incondicionalment i et fan ser més persona. No vol dir que si algú no té gos o no té un animal a casa no sigui persona, però sí que et fa posar-te amb una tendresa, amb una cura que és interessant.
2: Fa 12 anys que el Pere organitza aquest campament amb dues modalitats, infantil per nens de 7 a 12 anys i juvenil de 13 a 17. Encara hi ha places disponibles pels més grans.
12: Un dels festivals de referència a casa nostra és el Festival Grec, que aquest estiu celebra 50 anys d'història a Barcelona amb prop de 100 espectacles. El festival d'estiu comença demà. Amb quines propostes, Gemma Alegrí?
22: Amb teatre, música, circ i cinema com a protagonistes per celebrar els 50 anys del festival amb propostes repartides entre el Teatre Grec i gairebé 60 espais de Barcelona. S'han posat a la venda 197.000 entrades en una edició que vol ser un homenatge a la trajectòria del festival i al mateix temps una projecció cap al futur.
23: Potser per això la decisió ha estat clara. No fer del passat un monument, sinó una eina. Això, el Grec del 26, no és només una celebració, sinó un festival que mira cap endavant.
22: És Letícia Martín, directora del festival. El Grec acollirà figures destacades de l'escena internacional, com Calixto Vieito, que presentarà des de Buenos Aires una nova lectura de Ricard III de Shakespeare.
24: Que si te alcanzan, te cauterizo.
22: O Angélica Lidl, una de les creadores més transgressores del teatre contemporani. A la programació també hi haurà noms de casa nostra com Àlex Rigola o Ferran Utzet. Per celebrar l'aniversari del Grec s'organitzarà un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol. Uns dies abans s'estrenarà un documental dedicat a la història del festival.
25: Der Haifisch, der hat Zähne.
22: El Grec s'inaugurarà demà amb l'òpera de Tres Rals amb direcció escènica de Marta Pazos. Aquest any, més que mai, des de l'organització conviden el públic a una celebració que mira al passat, però especialment al futur.

0: Publicitat i tornem.
1: Cadena SER. Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
2: Què passa en aquells 100 mesos? Amb 9 anys, el que puguis recordar i no et faci mal fer-ho.
3: Va ser com una pel·lícula de terror. Havia de treballar tots els dies, de sol a sol, als camps de cocaïna. La millor part del dia era poder treballar, perquè després arribaven les nits i era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
1: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues la SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
0: Queda menys d'una setmana perquè el tour comenci a Barcelona.
4: Llevábamos pancartas por la libertad. Llevábamos pancartas.
0: No és el so que buscàvem. En tot cas, com dèiem, queda menys d'una setmana perquè el tour comenci a Barcelona. Serà la primera vegada que la cursa francesa surt des de la capital catalana i, en tot cas, serà un desplegament molt important en tots els àmbits.

0: Obre'm. Estem tenint problemes tècnics per poder sentir aquesta connexió. En tot cas, passem als esports. Adrià Soldevila, bona tarda. Tenim en marxa el Gran Premi a la capital del motociclisme, a Assen. Com estan els catalans?
1: Doncs mira, ara mateix Marc Márquez és quart, bona tarda. Aprofitant una caiguda de Marco Bezzecchi, que per cert ha estat traslladat al centre mèdic, veurem què té el líder del Mundial de MotoGP, però ara mateix Marc Márquez és quart, el líder d'aquesta cursa és Jorge Martín, i Àlex Márquez, que torna a una cursa després d'aquella gran caiguda a Catalunya, és ara mateix sisè.
0: Perfecte, Solde, ho anirem seguint. També ja sabem el rival que tindrà Espanya als 16ens de final al Mundial. Santi Ovalle, bona tarda.
2: Bona tarda. Àustria és el rival que enfrontarà Espanya als 16ens de final el proper dia 2 de juliol a les 9 de la nit a Los Angeles, Califòrnia. El conjunt de Luis de la Fuente jugarà contra el segon del grup d'Argentina, que ahir va empatar l'últim instant contra Algèria i va aconseguir així la classificació. Compte amb la ruta fins a les semifinals d'Espanya, ja que després d'Àustria vindria Portugal o Croàcia, que s'enfronten als 16ens de final. Portugal va quedar segona del seu grup després d'empatar ahir amb Colòmbia i cau a la banda del quadre d'Espanya. Per tant, si Espanya avança ronda contra Àustria, s'enfrontaria a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Un camí més complicat del que s'esperava per Espanya, però que ha de continuar treballant per poder arribar al més lluny possible en aquesta Copa del Món. El primer rival serà la selecció d'Àustria.
0: Núria Saró, què hem d'esperar dels termòmetres? De moment fa molta calor, bona tarda.
3: Els 30 graus ja superen en molts termòmetres, inclús els 35 a Ponent. Hola, molt bona tarda. Durant les pròximes hores arriben canvis, ruixats que afectaran sobretot a les comarques de Lleida i també a les de Tarragona. De fet, al Pirineu Occidental, els ruixats i les tempestes podran anar acompanyades de calamarsa i el vent serà intens, sobretot a l'oest de Catalunya. A la resta, el que notarem seran núvols que aniran guanyant terreny. Demà baixaran les temperatures màximes, especialment al Pirineu Occidental. Aquí baixaran de l'ordre d'uns 6 graus. I demà serà una jornada tranquil·la al matí i amb ruixats de tarda, especialment al Pirineu i també entre les comarques de Barcelona i de Girona. Demà comença a bufar la tramuntana, que seguirà bufant amb intensitat al llarg de bona part d'aquesta setmana. A partir de dimarts també sumarà el mestral. I de fet, aquesta setmana haurem de parlar de matins tranquils i tardes marcades pels ruixats, sobretot al Pirineu.
0: I avui volem acabar recordant la primera manifestació pels drets LGTBI que es va fer a tot l'estat, que va ser aquí, a la Rambla de Barcelona, fa 49 anys. Es va fer per reivindicar la diversitat i per exigir la derogació en aquell moment de la Llei de Perillositat Social, Laia.
4: La manifestació va tenir lloc el 26 de juny de 1977 amb lemes reivindicatius com "Nosaltres no tenim por, nosaltres som".
5: Llevábamos pancartas por la libertad, llevábamos pancartas que decían la Iglesia no nos quiere, pero Dios nos quiere, la que hicimos nosotras también.
4: Fou convocada pel Front d'Alliberament Gay de Catalunya, juntament amb altres activistes, pocs dies després de les primeres eleccions democràtiques.
5: Era una manifestación llena de emoción, agridulce, agria porque teníamos miedo, porque ya sabíamos de lo que eran capaces los malvados, pero con mucha alegría porque era la primera vez en la vida que todos juntos desafiábamos al régimen.
4: És Estefania Vidal, activista pels drets trans, que va posar el cos en aquella marxa pionera que fou reprimida per les forces policials que tenien la voluntat d'ocultar els fets.
6: En aquell moment l'únic que volíem era que tenir un document conforme allò s'havia fet. És que si no la policia negava que s'hagués fet.
4: És Joan Sebastià, activista de la Fundació Enllaç, que va ser-hi com a fotògraf aquell dia.
0: Gràcies, Laia. Doncs amb aquesta informació ens acomiadem. Recordeu, molta precaució, perquè un dia més hi ha risc alt d'incendis a tot Catalunya. Ara mateix també Protecció Civil ha avisat de manca de subministrament elèctric a Rubí, una avaria que afecta a més de 12.000 persones. Per tant, prudència, i també farem seguiment, com ja sabeu, a totes les nostres plataformes d'aquesta incidència. Això és tot. Arribem a 2:45 de la tarda. Demà, mateixa hora, hora 14, amb Joan Bofill. Que tingueu una bona arrencada de setmana. Adéu-siau.
7: Hora 14. El Láser. Almudena Lopesino.
8: Dos y media, una y media en Canarias. Cuatro días después de los dos terremotos que han devastado el norte de Venezuela, el país afronta sus horas más críticas con 1.430 muertos de momento. UNICEF ha cifrado esta mañana en 680.000 los niños y los adolescentes que necesitan ayuda y protección en las zonas más afectadas por los seísmos. La cifra de fallecidos españoles se ha elevado esta mañana a 9. Hoy han aterrizado además en Madrid los primeros 76 españoles repatriados desde el país caribeño y hace unos momentos el

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Del 26 al 29 de juny arriba la Festa Major de Callús. Divendres 26, sopar de restauradors de Callús i food trucks amb DJ Foxy. Dissabte 27, cursa d'orientació, festa de l'escuma de colors, cerca vila de gegants, corre pinxos, xupinasso, cerca tasques, concert amb els Dalton Bank i DJ Arzet. Diumenge 28, missa rociera, diada castellera, concert de festa major amb la coral romança, correfoc infantil, castells de focs, cantades de veneres. Dilluns 29, taller de manuals infantils, sardanes, concert de festa major amb la principal de la Bisbal, sopar popular i ball de festa major amb la mateixa orquestra. No et pots perdre la fantàstica Festa Major de Callús. I estàs convidat.
2: Cubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
2: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
4: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
5: Venir a Manresa sempre és un bon pla. I ara, aparcar al centre és més fàcil i econòmic que mai. Amb la nova tarifa plana del pàrquing La Seu Centre, despreocupa't del cotxe tot el dia per només 4,95 €. I ara, també al pàrquing 4 cantons. Viu-la sense presses. 24 hores, 4,95 €, 0 complicacions. Manresa, més ben parida.